0: El so d'un Teddy Swims que està de moda i que, evidentment, amb les seves cançons ens ha captivat a tots plegats. A més, aquesta cançó entra al top 10 de la llista i és l'èxit de la setmana. Què tal, com esteu? Benvinguts després de la sessió flashback de l'Andreu Preses. Preparats per compartir aquesta matinada de dissabte. De seguida, el so de Dai Dai de Shakira o també, per exemple, de Rikiti de Mamaduixa. Abans...
1: amb Jordi Plans.
0: D'una banda, Ginestà, i de l'altra, Nil Moliner, per això que es diu Amb qui estaràs. Benvinguts i bona nit.

Una mica de salam i pan, sempre al costat d'Ugel i les seves produccions. En aquest cas, la comparteix amb Solto, Jamaican Bam Bam, de les que més ens demaneu al feedback a l'antena de Flashback. I, de fons, Stupid Song, la més nova d'Olivia Rodrigo.

0: més top. Sempre passen pel backstage.
1: Benvingut al backstage, mamaduixa.
2: Vas trigar 15 segons en enamorar-te de la teva dona?
3: No ho sé, perquè jo crec que ningú pot respondre, però sí que crec que és una cosa que de cop fa flasca.
4: Estic tan d'acord amb això.
3: No saps com i estàs prendiu. Jo me'n recordo el moment que vaig estar enamorat. Havíem de quedar i ella em va cancel·lar. Jo recordo ratllar-me molt fort per aquesta cancel·lada i dir, vale, Bruno, crec que estàs pillat.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A Flashback.

no haurien de desaparèixer mai. En aquest cas, viatjant fins al 2003 per trobar-nos amb una Beyoncé que ja ens presentava això que es diu Crazy in Love, d'aquells clàssics a l'antena de Flashback. I atenció, perquè el següent en desfilar és una cançó que entra a la llista. El 43, ni més ni menys que el retorn de James Blunt, per això que es diu Taste Like Summer.

0: cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Els èxits abans de Flashback.

0: La unió d'Anna Mena i també de Lola Índigo ens ha deixat aquesta proposta que es diu Petitoa, que és la que engega Ona a les 3 i 3 minuts d'aquesta matinada de divendres. Per fer camí cap al dissabte, evidentment. Al llarg d'aquests propers minuts, el so d'Olivia Dean, també de Rosalia, Ugel o, per exemple, una mica de Sutherland. També la nova d'Aitana.
1: Amb Jordi Blancs.
0: Abans un èxit rotund d'aquest estiu, el ventilador davant de Neon i Bus.

I la mare que va venir d'una cançó que ens ha acompanyat al llarg dels últims mesos, aquesta de Sutherland, Tutu-turu, dona pas, atenció, a la més nova d'Aitana. Es diu Conexión Psíquica, després de Superestrella tenim nova cançó d'aquest artista que ha estat a Barcelona aquests darrers dies. Tu.

0: més top. Sempre passen pel backstage.
1: Benvingut, Nil Moliner.
2: Me acuerdo de ti és molt important perquè parla com del meu any, aquell que ho vaig passar molt malament, i al final, pues, com tota la vida, supera, no? Diu la frase de "apareces sin avisar y ahora todo está en llamas", i mirava al públic i era com, uah, que cabrons i que cabrones. Aparecen sin avisar y ahora todo está en llamas.
1: Ah, uau.
2: Llavors, toco Me acuerdo de ti, pues me'n recordo de tots vosaltres.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A

Another i de 54 Ultra, una cançó que ocupa el primer lloc de la llista i pendents del que pugui passar amb aquesta proposta al llarg d'aquest proper diumenge, des de les 5 i fins a les 9, ja sabeu, el repàs setmanal de la llista amb en Jordi Quadres. De fons, aquesta ja la coneixeu de sobres. Atenció, perquè apareix per aquí, des de Terrassa, Miqui Núñez, un altre cop.

0: No només és l'èxit de la setmana, sinó que, a més, doncs, també ha entrat dins del top 10 de la llista i pendents del que pugui passar a l'actualització de demà a la tarda a la llista amb en Jordi Quadras. A les 4 i pràcticament 3 minuts d'aquesta matinada, buscant aquest nou dissabte, es posarà en marxa d'aquí a un parell d'horetes i que ja començarem a veure el sol. En tot cas, a l'antena de Flashback, preparats per rebre el so dels Catarres o, per exemple, el Master KG i el Jerusalem. Abans, però, atenció, Cat Sai tenen nova cançó.
1: Amb Jordi Plans.
0: Ni més ni menys que una pujada de 8 llocs, per això que es diu Animal.

La veu protagonista de Shakira per una cançó que ens ha acompanyat al llarg de l'estiu perquè s'ha convertit també en la cançó del Mundial. I ja ho va fer el 2010, amb el Waka Waka, va guanyar la selecció espanyola i aquest 2026 ho ha tornat a fer, en aquest cas amb Barnaboy i el Dai Dai. I ha tornat a passar el mateix, ha tornat a guanyar la selecció espanyola al Mundial. Per tant, premonitori aquest èxit de Shakira. De fons, el so de Sopa de Cabra, poca broma, són més de 20 anys de trajectòria. Això és una nova versió del Far de

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Vam esquiar tot el matí, jo estava rebentada, no podia amb la meva vida. Total, que dèiem, anem al bar, vale, anem al bar. I jo vaig entrar després d'ell, mentre que em traia els esquís i tota la mandala. Total, hi havia un tio a la barra i me'n vaig anar cap a ell i vaig fotre-la amb el cul i dic, què has demanat, carinyo? I el tio es gira i no era el meu home. I el meu home sortia del bar, allà pixant-se darrere.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

Quins records d'aquelles pel·lícules de 50 ombres d'en Grey? Això va ser el 2015 i va posar cap per avall l'antena de Flashback i la resta de la humanitat. Atenció a la novetat que tenim preparada. Atenció perquè Karol G té nova cançó amb Judeline i també amb Russovsky, en aquest cas l'artista que va posar veu a Malibu. Això es diu Baby Wow.

0: És garantia d'èxit. Tothom sabia que aquesta cançó acabaria sent una de les cançons de l'estiu i va acabar sent, per excel·lència, la gran cançó que ha marcat aquesta temporada que ja hem deixat enrere. Ben entrat ja a la tardor, perquè ho hem fet aquesta setmana, a les 5 i 4 minuts de la matinada. És el moment de deixar enrere a Elvis Crespo i Quevedo amb La Graciosa. Per donar la benvinguda, per exemple, a Rosalía amb La Perla, el so de Harry Styles, també Ana Mena i Lola Índigo, el Patito, a Que no hi falti, o Mai Posner, que és un paio que ja sabeu que se'n va anar a Ibiza a passar-s'ho molt bé i ho va traslladar en una cançó. Abans, Chris de Sarandí.
1: Amb Jordi Blancs.
0: Chris de Sarandí debuta Flashback amb això que es diu Good Old Days.

Que no hi falti de res amb Sabrina Carpenter. Man Child, una altra cançó importantíssima en la trajectòria d'aquesta artista. Avançant minuts en aquesta matinada de dissabte, de fet, de seguida començarem a veure el sol, eh? De fons, mira, acompanya perfectament aquesta cançó. Ginestar, Nil Moliner, amb qui estaràs?

gran dia d'èxit cada vegada que, en aquest cas, l'encarregat de signar la cançó és ni més ni menys que un Ugel, que des de França ens presenta la cançó que agafa el relleu a Salami Pan, aquesta que sona de fons i que es diu Moving to the Sun. I atenció, perquè és el moment de posar-hi i de baixar una mica les pulsacions, posar-hi el piano de Siena Spiro. Die on this hill és la cançó que sona a l'antena de Flashback. Cap.

Sent l'autèntic so Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Tracta de privilegi per una cançó d'un Teddy Swims que ja ha entrat a la llista, al top 10, i a més convertint en èxit de la setmana això que es diu Mr. Know It All. Sí, sí, pràcticament 4 minuts d'aquest matí de ja dissabte. A punt d'arrencar un nou dia a l'antena de Flashback. De seguida, Juan Magán, Omar Montes, també el so, per exemple, de Dràcula, amb Tame Impala, que és qui posa la veu abans. Només
1: èxits amb Jordi Plans.
0: Sempre va bé aquesta hora posar-hi a Olivia Dean i el So Easy to Fall in Love. Benvinguts i bon dia.

No ens cansarem d'escoltar la cançó de Shakira amb Burna Boy, que ens ha acompanyat al llarg d'aquest estiu i que, a més, també ha acompanyat aquest Mundial de Futbol del 2026, igual que ja ho va fer el 2010 amb el Waka Waka. Mira, la fórmula ha tornat a funcionar perfectament. Recuperarem una cançó, en aquest cas, però amb una versió adaptada al 2026, signada per Alba Morena, El Mar.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Ha nascut un minyonet, Rosi Francesc. Rosi Francesc, fill de Titanium i Sia. I és millor que Rosalia. Fum, fum, fum. Perquè avui és aniversari del David Guetta. Bufarem les espelmes sobre la taula de mescles. Si cau una mica de cera sobre els botons, no passa res, total. Només fem servir el botó del play. Els altres botons, Mac, Mec, Mic, són per fer bonic.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. És una premissa que podríem aplicar cada setmana, i més, en aquest cas, si arrenca un nou cap de setmana a l'antena de Flashback. És la cançó amb la qual obrim aquesta hora, són les 7 i 3 minuts d'aquest matí, i atenció perquè al llarg dels propers minuts tenim un munt d'artistes. El so de The Weeknd, també, per exemple, Joan Dausà i Mamadou Cha, que han marcat també l'estiu amb el Papi Posa del disc, o Rihanna recuperant un èxit del 2007, Don't Stop the Music. Abans, ja ho sabeu, Purple Disco Machine, que no hi falta mai.
1: Amb Jordi Plans.
0: O aquesta mateixa de DJ Goya, Jason Derulo al seu costat i la veu de Melody per fer això que es diu Mi Chico. Benvinguts i bon dissabte.

cada cop queda menys perquè arribi el 10 d'octubre i oques grasses diguin adéu als escenaris. Allà hi serem, els de Flashback, eh? No ens ho perdrem. Evidentment, sempre al costat de la formació d'Osona. Sort de tu, queda enrere pràcticament ja 7:45 d'aquest matí de dissabte. I arribarem amb el so d'Aitana, que té nova cançó després del Superestrella, presenta aquesta novetat que sona de fons i que es diu Conexión Psíquica, Flashback.

0: mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Anàvem amb una colla que fèiem la travessa Espot-Boí per la muntanya i un de nosaltres es va relliscar cap a baix perquè era, anava a parar un barranc i jo amb un alarde de valentia vaig agafar i el vaig enganxar abans que caigués pel barranc. Aquella persona que jo vaig agafar no era un altre que en Felip Moliner, que era el pare de l'actual cantant Nil Moliner.
0: Oh! El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.
2: This is David Guetta.
3: My name is Bebe Rexha.
2: Check out my music.

selecció un cop més d'Ugel per situar aquesta cançó entre les més destacades de la nostra llista. Es diu Moving to the Sun. Importantíssim que voteu també a través de flashback.cat per si decidiu que aquesta cançó ha de pujar o ha de baixar en funció de les vostres preferències. Atenció al 43, perquè és novetat i ha entrat a la llista la més nova d'un James Blunt que ja en el seu dia ens va portar el You Are Beautiful, el 2005. Ara, la més nova és aquesta, Taste Like Summer. Benvinguts, bon dia. Hey.

El Mr. Know It All de Teddy Swims es col·loca com a èxit de la setmana i entra, atenció, al top 10 de la llista de Flashback. Què tal? Com esteu? Benvinguts. Bon matí de dissabte. Engegant un nou cap de setmana des de l'antena de Flashback a les 8 i 4 minuts. És el moment d'explicar-vos que de seguida passen per aquí Shakira i Burna Boy, també el so de Rey o de Miley, que té nova cançó. Ara, això sí, sota d'aquest nom, no Miley Cyrus, Miley a seques. Abans, Cat's Eye, amb el so d'Animal. Només èxits amb Jordi Blanc. És la pujada més forta a la llista i suma 8 llocs per arribar al número 15.

0: D'una banda, Elvis Crespo, posant la part vocal en els moments en què Quevedo, que és l'artista original de la cançó, doncs dona pas a un dels grans artistes que ens ha deixat també l'antena de Flashback. Queda enrere, atenció, la Graciosa, per donar la benvinguda a la nova cançó de Sidderland. L'última.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Què hi sentiu, aquesta cançó? Ana Jet, què hi sents, tu?
2: Ceba amb bacon.
3: Ceba amb bacon.
1: Jo també, tu, Marc Genescà.
4: Salami i pan.
1: Salami i pan.
3: Del Mau.
5: Salami i pan.
1: Molt bé. Com va l'enquesta, de moment? Què hi sent la gent?
6: Salami i pan. Au,
7: salami i pan.
8: Salami i pan. Salami i pan. Salami i pan.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.
9: What's up, everyone? It's BB Rexha.
1: BB Rexha.
9: The number one hit music station. DB.

0: Let's Love, el so de David Guetta i de Sia. David Guetta posa la producció, Sia posa la part vocal, amb un binomi que ja ha funcionat en moltes ocasions i ens ha deixat grans cançons com Titanium.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: I jo que toco el 2 perquè arribem pràcticament ja a les 9 del matí. Això vol dir que de seguida s'incorpora el company Àlex Mata, que us acompanya al llarg d'aquest matí de dissabte. Toco el 2 amb aquesta que sentiu de fons, el so de Bruno Mars, On My Soul. Que vagi bé.

0: Jamaican Bam Bam, són les 9 i 3 minuts d'aquest dissabte 26 de setembre del 2026. Ens hem plantat el primer cap de setmana de la tardor. I d'aquesta manera comencem un nou matí d'èxits.
1: Amb Àlex Mata.
0: Com podeu comprovar, a un servidor encara li queden uns quants minuts per acabar-se de llevar. Alguns que segurament esteu de pont, aprofitant que a Barcelona ha estat festiu, us heu muntat un bon pont amb Flashback, per descomptat, la vostra banda sonora, i èxits com Hate That I Made You Love Me, la més nova d'Ariana Grande.

0: Andorra.
1: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: El domini de la bicicleta al país l'encapçala Palarinsal Gran Valira Resorts i des de l'any passat disposa del Bike Wall com a eina principal per al desenvolupament i la formació de BTT. Aquest any presenta la gran novetat, la zona Green Gravity Descent, que connecta la part alta del Bike Park fins a la base i reforça l'oferta pensada tant per a usuaris experts com per a públic familiar i també d'iniciació. Aquesta zona es complementa amb les opcions d'aprenentatge de ciclisme que ofereix l'estació, amb l'escola, els diferents campus d'estiu i el Club Furious, el qual potencia el jove talent de les dues rodes al país. En trobareu detalls al web palarinsal.com.
1: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
0: Radio Flashback. Radio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
5: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
6: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
7: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabanc Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
8: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
9: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
8: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
9: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

Clar, ell em diu que vol estar amb mi, però jo li responc que és complicat enamorar-se d'una superestrella que hauràs de picar pedra, però al final ho aconsegueix. Aitana, aquesta és una de les cançons del seu àlbum Cuarto Azul. 4 minuts per sobre d'un quart de 10 del matí, ara una mica de música de casa, és el debut de Kelly i Saya, amb He perdut el nord.

Tu eres pa mi i jo petito aquesta col·laboració espectacular d'Anna Mena i Lola Índigo que sona a Flashback. Només èxits. Un minut per plantar-nos a 2:15 del matí. Ho farem al ritme del so positiu de Justin Bieber. Yeah, yeah. Yeah, per aquí Nicki Minaj també. Això és Beat in a Beat. Yeah,

Gerard Quintana i tota la banda del Sopa de Cabra també hi seran el 23 de desembre a l'última gran festa de l'any, a la festa dels 120 anys del RAC, al Palau Sant Jordi de Barcelona. 23 de desembre, entrades ja a la venda, Flashback, emissora oficial. Sona Kevin Parker, també conegut com a Tame Impala. Això és Dràcula Flashback.

0: Els catarres també seran a la festa dels 120 anys del RAC el 23 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona, l'última gran festa de l'any. Entrades ja a la venda i Flashback, emissora oficial de la festa dels 120 anys del RAC. Una de les cançons que no hi faltarà serà Diumenge sense drama.
1: Els dies que vindran.
0: Una de les imprescindibles del trio d'Aigua Freda. I ara la nova d'Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Taylor Swift a Flashback a Mopa Light, plantant-nos a les 10 del matí, i ho farem, entre d'altres, amb tot un clàssic de festes major que aquest 2026 s'ha tornat a publicar amb una revisió. Parlem dels Rayos de Sol.
1: Amb Àlex Mata.
0: Aquest número de Henry Méndez, ara amb Juan Magán i Lucra.

0: Mr. Know It All de Teddy Swims és l'èxit de la setmana de Flashback i sona com són les 10 i 3 minuts d'aquest dissabte 26 de setembre. És dissabte, cosa que vol dir que a les 12 del migdia començarà una nova edició del Vermut de Llucia Ferrer, avui amb tres convidats de luxe, el Sergi Mas, la Maria Vallespí i el Joan Dausà, que estarà presentant el seu nou àlbum Immortals. Artista que escoltem d'aquí un 3 i no res a l'antena de Flashback.
1: Amb Àlex Mata.
0: Abans, però, una d'aquelles cançons que fa treure el millor dels petits del cotxe i també els no tan petits, Golden, de K-Pop Demon Hunters. Sona després de la nova de Karol G i Bruno Mars. Don't...

0: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
1: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
0: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
1: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
0: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
2: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
3: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
4: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
5: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
4: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
6: Tres dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
7: La ràdio musical d'Andorra.
8: 96.0.

Una cançó perfecta per un dissabte com el d'avui, amb un sol radiant a gairebé tot el país. I a Flashback sonar Hagel amb Ultranate i aquest Moving to the Sun. És el so positiu de la ràdio del cap de setmana de Flashback. I ara, Joan Dausam. Amb Mamaduixa i també la Julieta i la Valentina. Papi, posa-la al disc. Peus a la sol.

End of Beginning, que és Joe a Flashback. Sabem que la bona teca la tenim a Osona, tant musicalment parlant com per tota la resta. I és que des de Vic arriben els Mai Jalís amb el seu senzill debut que ja escoltes a Flashback. Això és Ballo sense tu. Tu vas...

0: Almenys a mi, si em pregunten quina ha estat la cançó de l'estiu, la resposta és clara. La Graciosa, Quevedo i Elvis Crespo. Sona Flashback quan són 11:15 del matí. Deixa-te pa' acá.
1: Te veo en la Graciosa. En la Graciosa la vida es más sabrosa.
0: I ara, a Flashback, canviem totalment de registre amb una d'aquelles cançons que de veritat és de pell de gallina, no ho diem per quedar bé. Pareu bé l'orella, la lletra d'aquesta cançó. Emocions, flor de pell. Amb això que es diu Amb què estaràs, Ginestà i Nil Moliner.

La veritat és que tinc força curiositat de saber com serà la cançó del Mundial de l'any 2030, perquè segurament els gèneres musicals hauran canviat una miqueta i... doncs, les ganes hi són de saber cap on va la música. Quin camí agafarà d'aquí 4 anys. En aquest cas, enguany, Shakira i Barnaboy l'han protagonitzat amb aquest èxit que es diu Dai Dai i que sona quan són 3 quarts tocats d'11 del matí. El debut de Chris Sarandai, amb Good Old Day. We come

0: Plantem a les 11, ho farem amb Girls Like You, un dels números 1 de la formació d'Adam Levine, Maroon 5, acompanyats de Cardi B. Després de les Katzai,
1: amb Àlex Mata,
0: les K-Poppers a Flashback, amb Animal.

0: Les 11 tocades del matí, nova hora d'èxits a Flashback amb Jamaican Bam Bam, Hajeri Soltó.
1: A Flashback, només èxits a Àlex Mata.
0: Que també és l'última hora que passarem plegats abans de que a les 12 s'hi posi en Llucià Ferrer amb una nova edició del vermut de Flashback. Una hora per endavant de només èxits en directe per tot el país, com aquest de Bruno Mars, I Just Might.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
6: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
7: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
6: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
8: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
9: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
8: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
10: Aquesta setmana, a la...

0: de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. L'Arnau i el Roser formen el duet Gorra Neta i aterren a l'antena de Flashback amb el seu èxit debut. Això és Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

Primer cap de setmana sense futbol, sense jornada a la Lliga, perquè els partits han fet la seva habitual aturada de seleccions. Per tant, aquest cap de setmana, el Jordi Quadras tindrà la sort que la llista no quedi afectada pel Barça. I tindrem 4 hores de programa demà a partir de les 5 de la tarda, on descobrirem, entre d'altres, si Another i 54 Ultra repeteixen el lideratge de la llista amb aquest èxit que es diu Talk to You i que sona quan queda un minut per 2 quarts del migdia. De fons, Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: wanna dance.
1: Swim, Swim, són els BTS a Flashback. 23 de desembre, l'última gran festa de l'any, els 120 anys del RAC. Només exits. Al Palau Sant Jordi de Barcelona celebrarem aquest aniversari del RAC amb artistes damunt de l'escenari com els Tiets. Flashback, emissora oficial. Perduts.

Una de les cançons ara mateix més sensuals de l'antena de Flashback. Petitoa, Ana Mena i Lola Índigo. Tros de col·laboració que s'ha convertit en una de les imprescindibles de l'estiu que ja hem deixat enrere. I ara ens anem a un registre més pop de la mà d'Àlex Warren. Això és Fever Dream a Flashback.

0: migdia, el Llucià Ferrer amb una nova edició del Vermut de Flashback. Dues hores d'Aperol Spritz, aperitiu, bona companyia, bona música...
1: Només exits amb Àlex Mata.
0: I on? A Flashback. On si no? Nosaltres ens escoltem demà a les 9 del matí. Adéu-siau.

0: Són les 12. Per fi ha arribat el teu oasi radiofònic dels dissabtes. A Flashback comencen aquelles dues hores de música, riures, bon veure i patiment. Molt de patiment. Ah, però l'esperit es presenta... El vermut de Llucià Ferrer. Estàs a punt?
1: Les 12 del migdia. És dissabte. Toca fer el vermut a Flashback! Molt bé! Guapo, sento guapo! I m'ho diu l'alcalde. Bé. Bé, com esteu, bé o no? Home, és que, a veure, haig d'explicar que avui som en directe des de la plaça Santa Maria de Puigcerdà. Fa un dia fantàstic. Un caloret, que deia aquella pobra dona, descansi en pau. I haig d'explicar a la gent que normalment nosaltres obrim portes a les 100 persones que venen al vermut 20 minuts abans. Ja hi havia la cua i hi ha gent que fa 3 hores que estan aquí fent el vermut. Per tant, tenim tots la pena a l'esprit, sí? Les patatetes frit ràbic, les caceres, les olives de l'Espanyola, sortirà formatge d'Entremont, llangonissa de casa meva, de Vic, de Can Durant, i veieu que aquí hi ha un food truck de Bonària? Doncs ho rematarem amb una burger de Bonària. És un planasso o no, això? Sí! Doncs fins les dues del migdia, avui, amb el Sergi Mas, que està flipant, dient, però que ben muntat, vull venir cada cap de setmana. Ja ho sé, ja. Hi ha cua. I el Joan Dausà també, la Maria Vallespí, maridatge de vins, vindrem al públic, tindreu... Mira, Julieta, puja, puja això, puja, puja, puja. No la coneixeu, oi? Julieta. Ja, el Joan ja ho sap, que l'estimo molt, però ara també ja l'odio, a parts iguals amb aquesta cançó. Però perquè, clar, jo tinc dos fills i l'escolto 3.800 vegades cada dia. Però està molt bé. La cançó de l'estiu del Joan Dausà, que no la cantarà aquí. Oh! No, home, no, que no cal. Però riurem molt amb el Joan Dausà. Clar, no cal, vull dir que m'agrada molt, però vull dir que no. Però que no l'hem de fer cantar. Però riurem molt amb ell. Per tant, si esteu a punt, música vermutet des de Puigcerdà. Tot això gràcies també a la Diputació de Girona. I parlarem també amb l'alcalde, que m'han dit que té un passat de DJ. David Guetta mana a Puigcerdà? O tothom té un passat, sí, jo també. Jo també, i em vaig tenir de colors al cap, perquè així estic, en fi, jo que ets DJ moderniqui. Bé, doncs escoltarem una cançó de Hugel i anirem fent el vermutet amb la calma des de Puigcerdà, des de la plaça Santa Maria. Hugel, i tornem, som-hi, va!

0: L'aperitiu radiofònic més autèntic el fem a Flashback cada dissabte de 12 a 2. El vermut de Llucià Ferrer. I a patir.
1: Doncs sí, és el que diu el Sergi Mas ara en viu. Home, això és un divertiment, és una bona estona. Sí. I gratis.
2: I gratis, que deia aquell home.
1: Un aplaudiment pel Sergi Mas, per favor.
2: Gràcies.
1: Bon dia,
2: gràcies.
1: Sergi, com estàs?
2: Viu i feliç, per aquest ordre. Viu i feliç.
1: Jo
2: fa que podem dir una bona part dels que som aquí.
1: Exacte.
2: Viu, estem vius tots.
1: Perdó, i ara de 12 a 2, molt feliços.
2: Molt.
1: Perquè això és un planasso, com ho deia jo, amb la pena dels esprits, l'aigua... Per cert, aigua Sant Aniol no fa mal, també. És a dir, ho dic perquè anem-ho barrejant, perquè no volem cap ensurt, fins a les dues. Després ja feu el que vulgueu. Jo, Sergi, quan t'he vist, t'he dit una cosa que potser t'ho diuen, però és que estàs igual.
2: Això vol dir que quan tenia 40 anys ja estava amb pinta de 60. Clar, aquesta frase, estàs igual, clar, estàs igual.
1: És bueno, veritat.
2: Jo he tingut 40 anys, que s'ha tingut, i també he tingut cabell. Tanquem la broma d'una
1: vegada. La broma del cabell, ja. Sí.
2: Però més o menys sempre ha tingut aquesta fisonomia de... Tenia aquesta panxa...
1: Aquesta alegria.
2: La TripAdvisor.
1: No. La TripAdvisor.
2: Mai, sempre l'he tinguda. No faig esport, camino.
1: Val.
2: Vaig passar un nit...
1: Però camines com Rajoy ràpid?
2: Sí. No miren a paradors.
1: Val. Vas passar un ictus.
2: Sí, una avería, vale. Que no estava... Això de l'ictus és, li passa a tothom fins que et passa a tu. Però vaig perdre l'habilitat d'escriure.
1: Sí.
2: Tampoc estava al guió. I vaig reaprendre a escriure ara fa 12 mesos.
1: Uau.
2: Vaig estar 2 mesos fent això.
1: I com ho vas fer per tornar a reprendre l'escriptura?
2: Fent cas als metges, al neuròleg, a la neuròloga de l'Hospital Meritxell d'Andorra, dient, escolta, hauries de fer això, perquè aquí entren persones que han patit un ictus i dius, no se'n sortirà. Més gran que tu, i se'n surten. Amb constància, clar.
1: I tant.
2: Quan t'ho veus tan a prop, dius, ai, perquè lo normal és que jo, després d'això, hagués sortit amb cadira de rodes, poca mobilitat i ja pràcticament... poc servible per la vida útil.
1: Però... En canvi, perdó, mala hierba nunca muere.
2: Ara.
1: I aquí està estupendo el tio.
2: I a més perico. Com pot ser?
1: I a més, escolta, clar, és que el Sergi és una institució de la comunicació a casa nostra.
2: Això és aigua?
1: Això és aigua,
2: vale.
1: Fresqueta. No, home, Ginebra, aquesta hora estaria molt a fondo, eh?
2: Bueno.
1: Clar, has treballat a la Rusco Leche, la Cosa Nostra, Polònia, però ara estàs treballant a Andorra des de fa 4 anys. Com surt això? I per què vens aquí? És a dir, ets com un youtuber que vens ja aquí...
2: No vagis a lo fàcil. Treballes a Andorra, és a dir, no pagues impostos. Jo he pagat impostos 38 anys a Espanya.
1: Ja els has pagat, ja.
2: Sí, ja estan pagats.
1: I tant.
2: I estava treballant a diferents programes, com tu saps, i vaig rebre una trucada d'una persona que no coneixia. Dic, jo no l'agafo. Aquestes trucades que dius...
1: Número oculto.
2: Sí, número oculto. Bueno, i després, segons després, vaig rebre un WhatsApp del mateix número, ja... amb un número llarg, que no en tenia.
1: No soy Vodafone, ni...
2: No, sí. En català correcte.
1: Val.
2: Això diu molt de quan una estafa és estafa i no és estafa.
1: Sí, senyor.
2: I posava Sergi, soc l'Eduard Navarro, conseller delegat de Cadena Pirenaica. Cadena Pirenaica és una empresa que té una tele, Pirineus Televisió, a la Seu d'Urgell, i una ràdio, Ràdio Valira, Andorra.
1: I tant.
2: Si pots, parlem una estona, necessito parlar amb tu. Diu, bueno, sembla que va seriosament. I el vaig trucar per WhatsApp, perquè saps que les trucades a Andorra, millor fer-les per WhatsApp, sempre. I em va dir, estic buscant director per Ràdio Valira, et conec de fa molts anys, i jo crec que ets la persona ideal per dirigir. Jo no, és la primera vegada, jo no sé fer...
1: És el primer projecte que dirigeixes així, tan totxo, diguem?
2: Sí, bueno, no...
1: No havies fet algun programa de televisió que havies
2: dirigit. Programes de tele amb 40 persones, però gestionar una ràdio no l'havia fet mai.
1: Ja.
2: És que jo no sabré fer-ho. Tu dona'm un programa, jo el faig. No. Vale, faràs un programa, però dirigiràs la ràdio. I, mira, vaig provar. Si la cago,
1: sí.
2: Als 3 mesos torno a Barcelona i ja està. I allà m'he quedat. Amb la ràdio,
1: fa 4 anys,
2: i a més,
1: eh?
2: I amb, bueno, ara 4 i mig,
1: sí.
2: I a més amb la ràdio, doncs ara he fet... Bueno, tinc una agència de comunicació, tothom té una agència de comunicació.
1: És clar, ara t'ho anava a dir, eh?
2: Tothom té, eh?
1: És com un podcast.
2: Sí.
1: Si no tens un podcast o una agència de comunicació, no ets ningú, eh?
2: Ara hi ha més podcast que persones. Però, bueno, una agència de comunicació és un portàtil i una taula. I allà m'he quedat fent comunicació corporativa, empresarial i de les parròquies, que allà no hi ha ajuntaments, clar, hi ha parròquies.
1: Parròquies, sí, sí.
2: I la mas de bé.
1: I escolta, hi ha un tema de...
2: Ai,
1: de, no, de tema. La gent que són de fora van a viure a Andorra,
2: sí,
1: i diuen, ostres, és que costa molt adaptar-se a Andorra.
2: Bueno.
1: Tu fa 4 anys i mig que t'hi has quedat, per tant, alguna cosa hi has trobat.
2: Sí.
1: Però quina vida...
2: L'amor no l'he trobat.
1: No, espera't.
2: Bueno, sí.
1: T'imagines?
2: És una bona consigna, espera't.
1: Espera't, llença el missatge.
2: No.
1: No, ja. No. Estàs molt bé com estàs?
2: No, ja no convé. No.
1: Val. Però, escolta, quina vida s'hi fa, a Andorra?
2: La vida és lenta, la vida és lenta. Jo m'he trobat que allà el dia a dia, el modus vivendi és lent.
1: Tot calmat.
2: Té un tot canari, té un to canari.
1: Ostres.
2: Que diu, ostres, pues sí que és veritat que la vida... Jo quan baixava i quan baixo, vaig estar a Barcelona aquesta setmana,
1: sí,
2: i no entenc aquesta pressa excessiva per... Jo vaig molt en metro quan baixo a Barcelona, i sí, baixo en autobús. No. Val. Baixo, el cotxe el deixo aquí a casa,
1: val,
2: a dalt, a Andorra. I baixo en autobús, i de l'autobús agafo un metro, zona universitària. I no entenc una cosa que jo feia quan vivia a Barcelona.
1: Clar, és que ara t'ho anava a dir. Tu, clar, formaves part d'això, eh?
2: Jo he estat 57 anys vivint amb aquesta pressa absurda de fer un sprint per evitar quan es tanca la porta del metro. I posar la mà i el peu, i quan el semàfor fa pampallugues, fer un petit sprint també guanyant un minut a la vida.
1: I perill.
2: I perill. Mm. I ara, amb el dia a dia, amb el to andorrà, sí que estic gaudint de que no cal. Evidentment, aquesta pressa no existeix. Okay. Perquè ja te la dona una mica la filosofia del país.
1: Està clar.
2: I quan baixo a Barcelona i veig gent que corre al costat meu per evitar que tanqui la porta del metro, penso, ets imbècil, però si d'aquí 2 minuts passa un altre.
1: Exacte. Escolta, jo vaig a llegir una entrevista.
2: Ai.
1: No sé si, que amb l'Albert Tom.
2: Home.
1: Que vas dir que havies anat a Andorra a viure i a morir.
2: Sí, bueno, és el que diem tothom. M'he vingut a viure a Puigcerdà, hòstia, que bé. M'he vingut a viure...
1: Que bé que es viu aquí dalt, home,
2: sí,
1: i tant.
2: Sí, sí, sí, sí. M'he vingut a viure... M'he vingut a viure i a morir. Perquè, en principi, si la medicina i altra cosa no m'obliga a anar a Sant Pau, toco fusta a temes mèdics,
1: sí,
2: jo, en principi, em quedaré allà, perquè entenc que és el meu lloc.
1: I t'ha donat una pau que necessitaves, potser, no?, en aquesta època, després del que vas passar, potser, no?
2: Ara t'explicaré una petita història. Tinc un minut i mig.
1: I tant, de sobres.
2: Abans que em truquessin per anar a treballar a Andorra, el Nadal previ, jo vaig venir a Andorra el febrer del 22.
1: Sí.
2: Jo al Nadal del 21-22 vaig pensar, ostres, i si faig propostes? Perquè a Barcelona, a Catalunya, havia fet moltes.
1: Sí, de tot.
2: A empreses d'Andorra, si volen comprar-me un podcast. Quan l'any 21 o 22...
1: Encara no.
2: Sí, podcast de vídeo, Llucià, no existia.
1: No, és veritat.
2: Ara, avui, tothom fa podcast en vídeos verticals.
1: Sí, sí, a la terrassa d'un bar.
2: Tu mòbil, eh?
1: Sí, sí.
2: Però, dic, un podcast d'àudio i de vídeo, i vaig muntar-me a casa meva, al barri d'Horta de Barcelona,
1: sí,
2: un info... Vamos.
1: Oita, hi ha gent d'Horta?
2: Vamos, home, vamos. Plaça Eivissa i Barquimet forever. Aleshores, em vaig muntar un plató al menjador de casa,
1: sí,
2: on vaig fer un informatiu dedicat exclusivament a empreses que jo vaig visitar, empreses de prestigi,
1: sí,
2: institucions de prestigi,
1: val,
2: com Govern d'Andorra i diferents comuns. Vaig avisar prèviament, i escolta, tinc una cosa per a vosaltres. Us la puc venir a presentar? Vaig anar a presentar-les, sí, i em van dir, no, no, no, no, no, no. Dic, bueno, la meva il·lusió d'anar a viure...
1: No, vas dir, andorrans.
2: Bueno, ho vaig, sí, pensar, ho vaig pensar.
1: Val, val.
2: Vaig pensar. I saps què vaig fer? Dic, no pot ser, Sergi Mas. Em vaig comprar a un xino del barri d'Horta.
1: Ai, ai, ai.
2: No, no, no, perquè veieu la força, la
1: jo què sé. El karma.
2: Sí, sí.
1: El karma, sí,
2: vaig,
1: sí,
2: comprar una bandera d'Andorra i me la vaig posar als...
1: Home, va.
2: T'ho juro pels meus...
1: De veritat?
2: Genís, Clàudia, Genís, Clàudia Abrils.
1: És... Després de... Perdó, després d'una hòstia amb la mà oberta,
2: sí,
1: d'un no et vas a comprar una bandera d'Andorra?
2: Dic, mira, última possibilitat.
1: Sí.
2: Me la vaig enganxar amb celo al sostre de la meva habitació perquè cada nit, quan vaig a dormir, l'última cosa que sigui...
1: Andorra.
2: Serà la bandera d'Andorra. Serà l'última possibilitat. Bueno, va passar l'any nou, ningú de les 4 empreses, institucions que vaig visitar...
1: Ningú va disparar.
2: Van dir, hosti, quin vídeo més maco. Estava ben parit, eh?
1: Uh-huh.
2: Dic, bueno, jo per si de cas deixaré la bandera. Ja quan van començar a principis de febrer, diu, nen, quasi que treguis la bandera perquè no trucarà ningú. I em va trucar
1: d'Andorra. I una persona que no coneixies de res.
2: Que no coneixia de res.
1: És el karma. És el karma. Jo amb aquestes coses, de veritat, no hi creia gens. I a vegades passen coses que, és, que està escrit.
2: No sé si està escrit o està fotocopiat, però jo hi crec que a mi m'ha passat.
1: Escolta, a Andorra potser estàs més tranquil perquè vas pel carrer i no et diuen «Mira, Montilla!»
2: Sí, sí que ho diuen.
1: No, és que, perdó, això, clar, és un personatge que va marcar molt. I això...
2: Però jo vaig estar 5 anys...
1: Sí, però és que era molt bo. Era molt bo el Montilla del Sergi Mas. Esteu d'acord o no? Dels millors. I clar, tu el veus... jo, a l'aniversari del Polònia, vau fer un
2: gag. Els 20 anys.
1: Dels 20 anys. Jo estava al teatre.
2: Ah, sí?
1: I home, i aquell gag que vau fer és que eren... No sabies qui era el Montilla.
2: Ara contesto com ho contestaria el president. Sí, sí, sí, sí. Però jo vaig estar 5 anys dels 20 de Polònia.
1: Imagina.
2: I sí que és veritat que hi ha una semblança... Jo de vegades no la veig. Hi ha certa semblança, d'acord? Però dic, ostres, doncs... aprofitem això. M'ho vaig passar bé.
1: Sí.
2: Vaig cobrar.
1: Exacte, aquí el tema.
2: Sí, tot ho fem per diners,
1: No, home, evidentment.
2: La meva ubicació...
1: Vas poder anar a sopar un dia amb Montilla?
2: No, hem tingut diferents trobades personals.
1: Ah, sí?
2: Fins i tot una vegada ens vam trobar... dissortadament, o sigui, que no estava preparat,
1: sí.
2: Al mig d'on ell té el despatx, a Diagonal Rambla Catalunya,
1: sí.
2: I vam estar parlant com 5 minuts.
1: Al carrer?
2: Érem Belén Esteban. Si no es van trobar, de debò, 50 persones fent...
1: Clar, devien dir, això és una càmera oculta!
2: Sí, sí, sí.
1: Els
2: sí,
1: dos
2: sí.
1: Montilles, els dos bessons. Sí. I clar, i ara em diràs que és una festa amb potes en el tu a tu.
2: No. Bueno, vam quedar, teníem algunes coses que dir-nos, des del bon rotllo, evidentment, i ja està.
1: Escolta, en altres programes, com el Força Barça, per exemple...
2: Parles de la prehistòria,
1: Sí, sí, sí, però clar, però és que estem parlant de coses...
2: Prehistòria.
1: Però coses mítiques.
2: Quan com em deia, el futbol en broma, no, el Barça en broma, no.
1: El Barça, clar, clar, és que aquí era una línia...
2: Els 80,
1: Ara es pot fer humor del Barça, evidentment, perquè clar, i a més, quan es va bé, sobretot, però quan es va malament, fer humor del Barça, alerta, et provoca nostàlgia aquelles èpoques? Perquè jo crec que allà et devies disfrutar com un nen.
2: Sí, i sí, nostàlgia... Bueno, jo crec que la nostàlgia ben administrada és bona, però tinc molts bons records, molts bons records. Perquè van posar a l'aparador una cosa que ningú pensava quan el futbol habitualment el feia una persona amb un corresponsal als vestidors i tot era molt seriós, tot molt cerimonial, molt... Lleva la pelota, Asensi a la dreta, i no.
1: El arquero.
2: Ens vam arriscar a fer el Barça en broma, com jo tenia companys del periòdico que em deien, ostres... Cuidado,
1: us
2: tancaran el Barça.
1: A Josep Lluís no li agradarà això,
2: No. I no li va agradar massa el Cruyff, però al Núñez sí que li va agradar.
1: Al Núñez li va agradar?
2: Sí. Perquè va
1: jugar, quina sorpresa.
2: Perquè va jugar a favor del personatge. Jo crec que el Cruyff també el vam humanitzar. No era la missió, La missió no era humanitzar, era fer humor.
1: Era fer humor.
2: I cobrar.
1: Però, clar, a Núñez el vau blanquejar una mica, no? Més...
2: No sé si la paraula es blanqueja. Nosaltres volíem fer humor. No vam voler entrar en... determinada si era del PP, si era de dret... És que ens és igual... Arús i Salvador, és a dir, volíem fer humor, humor, i ja està. Però el blanquejar, no sé si aquesta és la paraula.
1: Però el va fer més proper.
2: Sí, i no era la intenció,
1: Doncs mira, li va fotre un favor.
2: La intenció era riure.
1: Sergi, aquesta pregunta ja és més seriosa, després riurem més, Però aquests últims dies, no sé si heu estat a... Mira, veig que surt el formatge Entremont. Hi ha 4 tipus de formatge, El Comté, el blau, que és fantàstic...
2: I per què no està aquí, el formatge?
1: Ara ens el porten. Aquí vaig, perquè, clar, mentre es fa ràdio, mastegar costa. Però, escolta, aquests últims dies hi ha hagut la polèmica de el nom Manel Fuentes, i la seva forma de tractar els treballadors. La pregunta és... com era treballar amb Alfons Arús? Sense voler-lo comparar, Manel Fuentes, però com a persona exigent...
2: Era exigent, és exigent, crec que ni de bon tros arriba el que jo he escoltat.
1: No, del Manel?
2: No, del Manel. I tampoc si és veritat o no, però bueno, ho escoltes,
1: sí.
2: Teòricament ho dones per bo, perquè bueno, si ho diu i s'arrisca una persona que ja no treballa amb ell, però no, l'Alfons era exigent, dur, però també la ràdio, treballar plegats a la ràdio era un espectacle.
1: Un privilegi.
2: Un espectacle, perquè és veritat que teníem... No ho sabíem, ell em va venir a buscar, jo feia esports de manera seriosa, el Barcelona hoy se concentra con 17 jugadores, con Terry Benay, Bolsa... No.
1: Val.
2: I em va venir a buscar, diu, Sergi, farem broma. Diu, farem broma? Sí. A la ràdio teníem una química, insisteixo, que ell i jo desconeixíem, però sí que és veritat que vam tenir moltíssimes hores de ràdio, moltíssimes, que van estar acompanyades amb moltes hores de viatges, ni l'Alfons Arús.
1: De vivències,
2: ni el Jorge Salvador conduïen, per tant, per anar a València...
1: Sí, sí, Alfons Arús no té carnet, eh?
2: No, no, ni Jorge Salvador tampoc.
1: Jorge tampoc?
2: No, no, per tant, anàvem amb el meu Opel Corsa, que jo condueixo molt a poc, podíem fer 4 hores i mitja en un Barcelona-València,
1: sí,
2: tranquil·lament, i allà, allà va néixer el Força Barça de tele, doncs... explicant el que podia ser el que fèiem a la ràdio, a la tele. Però sí que és veritat que teníem una química espectacular a la ràdio. A la tele potser era extremadament més exigent, però tinc molts bons records. I pel que han explicat el Jofre aquests dies,
1: sí,
2: no
1: ho deia per comparar-ho, evidentment, perquè per mi Alfons Arús és un mestre de la ràdio i la televisió. I ara et faré una pregunta lligada amb aquesta. I tu també vas treballar a l'Hormiguero.
2: I...
1: què tal, Pablo Motos? M'ho respondràs després d'aquesta cançó de Quevedo i Elvis Crespo?
2: Sí. Tinc un titular.
1: Digues.
2: 9,90. 9,90, sobre 10.
1: Sí.
2: Pablo Motos... Sí, sí, sí.
1: De veritat?
2: Hombre, estàs parlant de persona...
1: De persona, de persona.
2: 9,90.
1: De treballar amb ell.
2: De treballar amb Déu, amb Déu.
1: Amb Déu no, Déu no és Pablo Motos, de moment.
2: Bueno, treballar amb ell, 9,85.
1: Sí?
2: Química, el...
1: La pregunta és per què s'ha tornat tan faig ara.
2: Bueno, jo no determino la forma de pensar de les persones. No ho sé,
1: no, no ho sé,
2: ni
1: sí,
2: m'interessa, però jo doncs, dos anys... Jo vaig estar dos anys treballant al Calà 518, que és on està la productora de l'Hormiguero, i dormia allà a l'hotel del costat. El record és extraordinari. Doncs és un dels jefes que menys... que jo no l'he vist mai enfadat, mai fotre un crit... en comparació amb el que em deies de...
1: No, i tant, dels altres, sí, sí.
2: A l'Alfons sí que cridava, tant en tant sí que cridava. I el Buenafuente, un altre jefe que jo vaig tenir al fer la cosa nostra durant 4 anys, tampoc el vaig veure mai.
1: Doncs mira, és una llàstima perquè transmet una altra cosa, Pablo Motos, la veritat.
2: Pues...
1: I en canvi, amb aquest titular, a mi m'ha sorprès i ho celebro, a més. Escolta, farem una cosa, escoltarem aquesta cançó.
2: Ara que no treballo amb ell, podria dir el contrari. Pues eres un... No.
1: No, no, a veure, tampoc es tracta de ganivetar quan no estàs al seu costat.
2: No.
1: La Graciosa, des de Puigcerdà, i continuem amb el Sergi Mas, i també tinc un joc preparat per ell, i un regal i tot, que ell no sap. Va, vinga, som-hi.

0: sabrosa.
1: Has matinat per aprofitar el dissabte? Se t'han enganxat els llençols i t'acabes de llevar? Has portat les criatures al partit? Qualsevol opció és bona abans de fer un Aperol. Amb Llucià Ferrer, el vermut de Ràdio Flashback.
2: Va, som-hi, camí de 12:45 del migdia, en directe des de Puigcerdà. Esteu bé, públic, o no?
3: Sí, home, sí.
2: Avui estic molt content perquè la Maria Vallespí... Maria, vine un moment, vine un moment. Un aplaudiment per la Maria Vallespí, que avui farem el diari d'una It Girl. Avui és el primer dia... Maria Vallespí, com estàs?
4: Un atracament.
2: És un atracament. Sí, sí. Ja saps que jo sóc així. Estaves preparant la seva secció?
4: Sí.
2: Normalment ens explica coses...
4: De dones.
2: Exacte. I avui és el primer dia que et dignes a explicar-nos temes més de cuidar-se, de modes, per home.
4: Avui faig
2: per què? Què t'ha passat?
4: Perquè cada vegada que vinc a un programa em renyes.
2: No, home, no!
4: Ara que diu,
2: el jefe d'esputa.
4: Em té en directe i de cop diu i per què no parles de tendències d'homes? I em deixen calces.
2: Aquest senyor vol saber si la perilla que porta està de moda o no. Sí o no?
4: Parlarem de barbes avui. Val. He hagut de fer una recerca exhaustiva, eh?
2: Sí o no? De barbes parlarem?
4: De barbes parlarem. Sí.
2: Ai, mare meva, ja fot por. Bé. Oi que ens interessa saber si anem bé o no? Bé, hi ha barbes arreglades al públic i barbes que no tant, també ho hem de dir. Per tant, algú hi ha per aquí.
4: Avui parlarem de com arreglar-la.
2: Com arreglar una bona barba, perfecte. Tot això amb la Maria Vallespí, algun truquet també per estar més saludable?
4: Cremes de més estètic.
2: Molt bé, fantàstic.
4: Crec que no va el meu micro gairebé.
2: Ara sí, la sentim bé. D'aquí una estona la Maria Vallespí, un aplaudiment.
3: Bravo.
2: Escolta, Sergi.
3: Digui'm.
2: Sí, te'l pots emportar, el micròfon. He llegit que... En una, quan eres periodista jovenet, en un viatge amb el Barça, amb l'avió del Barça...
3: Sí. Els periodistes viatjàvem amb els jugadors.
2: Sí, això era una cosa... Ara
3: era lo normal.
2: Exacte. I que es va complicar tant el viatge... Que vas acabar escrivint el teu testament en ple vol. És veritat, això?
3: Jo sóc molt malalt de les dades i sempre em portava un mini ordinador amb 512 kilobytes de memòria.
2: Val.
3: Era el que hi havia. Anys finals dels 80 anàvem a fer un Real Societat Barça a Atocha. Avió des del Prat, encara no era Josep Tarradellas, el Prat, aeroport de Fuenterrabía, i aquell aeroport està enmig d'unes muntanyes, és complicat. I... Un dels jugadors del Barça que més por tenia als avions era Eusebio.
2: Eusebio, val.
3: Li van veure la cara després de veure com l'avió... És a dir, quan les hostesses somriuen, mal assunto.
2: Merda.
3: Mal assunto.
2: Merda, és a dir, algo no va bien.
3: Sí, quan somriuen i passen pel passadís i van... No se preocupen, és lo normal.
2: És lo normal, dius, no és lo normal.
3: Unes pequeñas turbulències.
2: Esto se mueve mucho.
3: Unes pequeñas turbulències.
2: Sí.
3: Jo dic, bueno...
2: I després diuen, ¿quiere un vodka?
3: Sí. Vaig a començar a escriure el testament, ho dic en sèrio.
2: Ho dic en
3: sèrio. Sabent que si l'avió s'està vella, no quedaria ni ordinador.
2: Evidentment.
3: Però era com allò d'Andorra, era la meva única obsessió per dir, bueno, que quedi alguna cosa.
2: Que quedi constància. Sí, sí. Si algú troba això, acollorit.
3: Per sort, l'avió no es va estar bé.
2: Ho ha passat tot, aquest tio. En fi, viatges complicats, lictus, ha tornat a escriure... I amb una trajectòria que jo l'admiro molt, el Sergi Mas, i avui ens ha fet molta il·lusió que vingués. Però abans vull fer-te un joc, perquè sé que ets un tio ràpid. Per cert, l'Espanyol, que aquest any...
3: Més temps, en canvi de demà.
2: Val, doncs anem a fer...
3: No és necessari.
2: Escolta, anem a fer un joc, va.
3: La gent està feliç i ja està.
2: Un crac de la comunicació com el Sergi Mas.
3: Sí.
2: Quin ha estat el dia més especial de la teva trajectòria professional? Que diguis, ho recordaré sempre.
3: Hi ha molts. Un, que no necessàriament ha de ser el millor, el dia que el programa La Cosa Nostra, a TV3, que presentava Andreu Buenafuente, em vaig operar de la vista en directe. 25 d'agost de l'any 2000.
2: Et vas operar de la vista?
3: Molt bona memòria.
2: Ostres, molt.
3: Una altra cosa no.
2: Operar de la vista en directe, eh?
3: Sí, sí. I em vaig operar de la vista. En van, jo no.
2: No, clar, no. Si t'ho haguessis de fer tu, no equiparies res.
3: Era fàcil. I estava allà el Santi Millán de reporter.
2: Bueno, que peligro.
3: I vaig recuperar perquè quan tens miopia, jo tenia 4 dioptries, dones per fet que és una... Bueno, és una pequeña... Una petita... Sí, malaltia que acabes resolvent amb unes ulleres.
2: Ja està,
3: però clar... Jo sortia de la platja i no veia els meus fills.
2: A mi el que m'hauria acollonit és saber que Santi Millán estava allà al costat.
3: Sí.
2: Aquí hi havia el perill, eh? La persona més talentosa amb qui has treballat? I mira que has treballat amb gent molt, molt important.
3: La persona més talentosa amb la que he treballat... Possiblement l'Arús.
2: Alfons Arús?
3: Possiblement.
2: Recordes algun gag que protagonitzessis i que avui fos impensable?
3: Molts, molts. Molts recordem, els que tenim certa edat, que als anys 80 i 90 rèiem, perquè rèiem tots, quan Martes i Trece fèiem gags de Mi marido me pega.
2: Sí, és veritat.
3: Han passat 30 anys i això avui dia és impensable. També és impensable pensar que els toros omplien places de Barcelona.
2: És veritat.
3: Però ha passat el temps i, per sort, la societat evoluciona i això ja no és que no toca, no toca. Gags com el de Martes i Trece, que reien molt. Clar, i la pregunta era...
2: No, si tu n'havies fet algun de gag, que a dia d'avui seria impensable de dir.
3: Home, recordo que, per exemple, amb l'Alfonsi, que fèiem... Ell feia de Julio Iglesias, jo feia de pare de Julio Iglesias.
2: Ah, sí, de Papuchi.
3: Sí, i pel mig passava alguna actriu que feia de...
2: Clar. Però, perdó, mira com ha acabat el tema de Julio Iglesias,
3: sí,
2: eh?
3: Mira.
2: El karma, el karma. El karma. Per tant, sí. Passa el temps i, per sort, sí. Les coses evolucionen, eh?
3: Per sort. No totes, eh? Perquè ja, segons com veus el futur, dius, ai, mare.
2: Escolta, tinc un regal per tu. Ah? Has vist que jo vaig de Hey Dude?
3: Això és una cançó dels Beatles, no?
2: Hey Dude.
3: No. Hey Dude.
2: Home, a veure, t'has operat a la vista, no, tio?
3: Sí, sí.
2: Val. Doncs Hey Dude.
3: Sí, senyora.
2: Doncs com vas de calçat? Perquè et regalaré el calçat que a partir d'avui no canviaràs. Obre aquesta bossa de Hey Dude.
3: Aviam si serà un iPad.
2: I a veure si és un
3: iPad. Sabates, oh, que
2: exacte.
3: Bé.
2: Sí, a veure si t'agrada.
3: Sí.
2: I a veure si t'agraden, perquè tu abans vas dir que tenies problemes d'esquena, també,
3: bueno,
2: com un servidor.
3: Tinc la pitjor esquena d'Europa.
2: Doncs,
3: oficial 2020.
2: Oh, que xules, tio! Home, perdó. Oi. Això Montilla no s'ho posaria, veus? Una cosa més perquè us diferencieu.
3: No gens menys.
2: No gens menys.
3: Ni molt menys. Hòstia, que guapo.
2: Doncs escolta'm, aquesta és Hey Dude per al Sergi Mas i aquest aplaudiment per aquest mite de la comunicació. Quan necessiti pujar a Andorra, et truco. Et truco i et vinc a veure.
3: Ja s'ha acabat?
2: Ja està, home, portem mitja hora, ja està bé, eh?
3: Moltes
2: gràcies. Tinc la Maria Vallespí, el Joan Dausà.
3: Sí.
2: Hem de fer una petita pausa molt ràpida per agafar aire i d'aquí un no re, la Maria Vallespí amb nosaltres. Vindrem al públic, hi haurà alguna sorpresa també de regals pel públic. Per tant, fins les dues avui a Puigcerdà. I l'alcalde, que era DJ, el coneixes?
3: Conec el de la Seu d'Urgell, però el de Puigcerdà potser ens hem vist alguna, vegada.
2: És jove i, mira'l, tu que ets ràpid, té un parecido razonable. S'assembla algú.
3: M'estava fixant fa estona, eh? T'ho diré, quan em vingui, t'ho diré. Sí, sí.
2: I algú guapo, per anar bé, perquè si no, malament.
3: Sí, sí.
2: Fem una pausa i tornem des de Puigcerdà. Som-hi, va!
3: Bravo.
0: Dissabtes de 12 a 2. Dues hores amb la millor cultura de vermut. A Flashback.
5: Andorra.
0: 96.0.
6: Vivim més anys que mai, però com podem viure'ls amb salut, energia i autonomia? Hi ha factors que influeixen realment en una longevitat saludable? L'edat no depèn només dels anys que tenim, sinó de com decidim viure'ls. Creant Fundació us convida a la conferència Com guanyar anys de vida i vida als anys. Claus científiques per a una longevitat saludable. A càrrec de la doctora Carmen Romero, metgessa especialista en longevitat saludable. 28 de setembre a les 18:30 a l'edifici CREA. Inscripcions al 88 88 88. Creant Fundació. Persones com tu.
7: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
8: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
9: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
8: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
10: Go Banning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
11: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
10: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
12: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
13: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
12: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
13: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
12: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
14: Aquesta setmana, a la...

0: el número 1 de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: Àpera l'Esprits et fa passar la set, et diverteix i t'acosta la millor música. Tot això ho fa els dissabtes a Flashback de 12 a 2 al vermut de Llucià Ferrer. Et sona, oi?
1: Doncs espero que sí que us soni, perquè cada dissabte fem el vermut. Veig la gent que va buscant l'ombra, una mica, eh? Quin dia que fa avui, sí o no? Us falta alguna cosa, una mica d'aigua a Sant Aniol? Fa caloreta, veig la gent pentant-se i tot. És que una sombrillada li porta, senyora, no pateixi. Però, a veure, vostè està negre, està. Quina pell més maca que té. Molt bé, com la meva. Doncs això, que si us falta alguna cosa, ho demaneu, eh? Ara sortirà d'aquí una hora la llangonissa de Can Duran, IGP de Vic, amb el pa cristal·lino. Veig una nena allà que està devorant les olives de l'Espanyola. Sí, sí, tu, et veig, et veig. Bé, avui és el programa número 33, i en farem 46 de vermuts. Per tant, si voleu venir, sempre aviso, envieu un mail a vermut@flashback.cat, perquè només hi ha 100 persones de públic, que sou els agraciats, que sou vosaltres avui, en aquest cas, a Puigcerdà, i properament, doncs, venen vermuts també molt xulos al Mercat de Barcelona, amb l'Empar Moliner, la Riota, l'Òscar Nin, al Mercat Montserrat. Després, el Joel Joan, el restaurant El Tribut. A Sant Pere Pescador, amb el Jofre Riera i el Gabri, ex-llegendes del Barça, que també vindran a passar-ho bé. A Olot, al Port Fòrum, amb el Ramon Pellicer, el Josep Cuní, Miquel Fernández, l'actor que ha fet de Ferran Adrià ara, a Gènesi, que ho està empatant molt, el Xavi Valls, la Laura Grau. Per tant, si voleu venir, vermut@flashback.cat. I l'alcalde té una cara coneguda, sí o no? Jo he dit Russell Crowe de jove. Algú me'l compra o no? M'he passat, no? M'he passat. Joan Manel, com estàs?
2: Què tal?
1: Un aplaudiment, sisplau, per l'alcalde. Quin dia més maco, avui.
2: Sí, no, ahir hem tingut sort, també.
1: Sí, però clar, abans ho comentàvem, no ha plogut.
2: No ha plogut.
1: Per tant, no hi ha bolets.
2: No hi ha bolets.
1: I per tant, no puja la gent. No hi ha ningú a Puigcerdà, eh?
2: Exacte.
1: No hi ha ningú, tu.
2: Bueno, tenim la sort que estem a la comarca que estem, que sí. Això ja per si fa que molta gent
1: vingui, ja,
2: però si haguéssim tingut bolets, segur que hi hauria molta més gent, segur.
1: Aquests dies que el dia 4, doncs, a Barcelona hi va haver la Mercè, vaja, ja s'ha notat que hi ha hagut gent que ha fet pont i palanca, sí, pujant ràpid cap aquí?
2: Sí, sí. Dijous ja es veia que hi havia molt més moviment del que és un dijous normal. Sí que és veritat que, com a tants llocs, doncs, des de la pandèmia, doncs, hi ha hagut aquest canvi d'hàbits i de paradigma, que fa que molta gent amb el teletreball, doncs, també vingui a gaudir o a instal·lar-se aquí a la comarca, però és veritat que aquests dies festius a la capital, doncs, aquí també es noten de rebots.
1: Clar, jo ara, si per exemple dic, va, jo me'n vull anar a viure a Puigcerdà, aquí a la Cerdanya, ho tindré fàcil per trobar un habitatge? No rieu. Ui, quin tema he tocat! No, però parlem d'aquest tema, perquè, evidentment, és un tema que el tenim entre cella i cella i que suposo que molts joves, doncs, deuen tenir complicacions.
2: Però no només pel jovent, que també, sinó per tothom. Vull dir, exacte, aquí la comarca, històricament, una comarca que viu del turisme i que, evidentment, aquesta oferta i demanda fa que els preus sempre pugin, amb aquesta crisi immobiliària que hi ha arreu de l'Estat, doncs, òbviament, fa que aquí encara es noti una mica més. I fàcil, fàcil, no és.
1: No és, I perquè la gent jove no marxi?
2: Home, perquè la gent jove no marxi és una de les demandes típiques i històriques de qualsevol equip de govern que ha passat per aquí, per aquest ajuntament, que és intentar aconseguir, doncs, que una de les coses que nosaltres tenim molt més ficada entre cella i cella, nosaltres, és que puguem d'alguna manera també tenir oferta d'estudis universitaris aquí dalt.
1: Molt bé.
2: Això seria una cosa que faria que tots els que hem hagut de marxar a estudiar fora, que moltes vegades ja es queda la gent a la ciutat o al lloc on troba feina dels seus estudis, fa que no tornin a territori, i això també es nota, perquè al final el que fem és perdre el talent que tinguem aquí. Llavors, el fet que nosaltres, com a societat, aconseguíssim que hi haguessin estudis universitaris aquí dalt, segur que seria, com a mínim, aquest petit ganxo perquè aquesta fuita no hi fos.
1: A nosaltres ens agrada molt fer territori. A Puigcerdà, diria que és la segona vegada que venim. Vam venir fa uns anys, recordo, amb la Laura Escanes, no sé si hi eres tu, no...
2: Jo no hi era.
1: Tu no hi eres, perquè ets nou.
2: Hi era, sí, com a alcalde, no.
1: Estaves al públic?
2: No, estava a Puigcerdà, jo soc d'aquí.
1: Ah, ets el fill d'aquí, val. En qualsevol cas, és el segon cop, i espero que no sigui l'última, aquesta vegada també, gràcies a la Diputació de Girona. I a veure, prendre això, ara diré ben el peix, alcalde, però és que és molt fàcil, perquè em diràs les coses que sabem que hi ha aquí, però digue'ns algunes coses que la gent potser desconeix més i que també tenen un atractiu cultural per visitar i per gaudir de Puigcerdà i la Cerdanya.
2: A veure, nosaltres, igual, fet en petita escala, igual que els que som, o hem tingut la sort de néixer a Catalunya, ja som afortunats, doncs la gent que també hem tingut la sort de néixer i viure aquí, doncs també tenim la sort de, precisament, d'estar en un indret tan maco com aquest. ja ho has dit molt bé, vull dir, és molt difícil poder destacar alguna cosa concreta de Puigcerdà i de la Cerdanya, perquè l'entorn és el que és. Aquí la gent podem gaudir, com molt bé deia el Sergi, de viure a un ritme molt més pausat.
1: Sí, sí.
2: I sí que és veritat que quan hi ha molta gent doncs anem tots una mica més estressats i hem d'anar a comprar abans de que arribi, que arribeu tots.
1: Abans que arribi el pixapí, digo, va.
2: Abans que arribeu tots, perquè...
1: Que tots.
2: Sí, sí. Que ja ens va bé, eh? Que ja ens va bé.
1: Perdó, que no només ve gent de Barcelona, ve gent de molts altres llocs.
2: De molts altres indrets. Sí que és veritat que tenim la tendència a pensar en Barcelona, perquè evidentment és l'àrea d'influència més gran que tenim a prop. Sí que és veritat que hi ha gent d'arreu que ve aquí al territori. I en els últims anys es veu que també hi ha un increment de gent d'altres països que estan descobrint aquesta comarca, no?
1: I
2: evidentment el paisatge i totes les opcions que ens dona a nivell esportiu de caminar i de natura, doncs això doncs no té preu.
1: No hi és a Barcelona, per
2: exemple. No hi és a Barcelona.
1: Bé, tens Collserola, però és diferent, amb aquest entorn. Escolta, ja per anar acabant, explica'm això de la teva època de discjòquei. És a dir, tu ets el que tancaves els garitos aquí? No, a veure, tothom té un passat.
2: Tothom té un passat.
1: S'està fotent vermell, ara, l'alcalde.
2: No.
1: Això a ràdio no es veu, però què?
2: No, jo molt content. Va ser una època molt feliç a la meva vida. De fet, com molts dels jovents que estem aquí, era el que ens permetia doncs, tenir els diners per poder ajudar la família.
1: Com jo.
2: Per pagar-nos els estudis.
1: Ja feia ràdio i feia de discjòquei per guanyar pasta.
2: Exacte, doncs és així. I aquelles coses de la vida que fa que en un moment hagis de decidir, i vaig triar clarament doncs ajudar la família com per la feina que teníem a casa, i vaig deixar una carrera que la vaig gaudir moltíssim.
1: Quina era?
2: I, bueno, això, de fer de discjòquei.
1: Carrera, pensava. Home. Advocat, no, de discjòquei.
2: No.
1: Perdó. Hi ha discjòqueis que guanyen molta més pasta que qualsevol advocat, eh?
2: I tant, segur.
1: Cuidao.
2: Segur. I jo, una anècdota també, vaig punxar un dia a Flash FM amb un programa que feia la Txell Eixandri.
1: La gran Txell Eixandri. La veu,
2: exacte. Sí.
1: El calibre 45.
2: Exacte.
1: Bé, jo hi era aquella època.
2: Doncs aquella època, doncs...
1: Putrum. Molt bé.
2: Doncs fins i tot vaig arribar a punxar allà i bé, va ser una època molt maca, clar que sí.
1: Molt bé, doncs escolta, quan tornis a fer un Remember When, que això sempre ens ve de gust...
2: Bueno, m'has de convidar tu i fem un mano a mano.
1: Mira, és una llàstima avui, Joan Manel, perquè avui és l'últim Tardeo. A Flashback també tenim Tardeos amb l'Andreu Joanola i avui és l'últim d'aquesta temporada, tornarà més endavant, al World Trade Center de Barcelona amb els amics d'en Valle Origen, amb l'Alba Riera, la Diana Gómez i l'Andreu Joanola, que ho ha patat molt, però no descartis que l'any que ve vinguis a fer una mica de putrum, sona que trona.
2: Exacte.
1: I a fer de DJ l'alcalde. O si no, vindrà a fer el Tardeo aquí.
2: Ja tinc un amic de Barcelona que està molt vinculat també en el món de la música, en Pep Garcés, que a mi em diu DJ Mayor, saps?
1: DJ Mayor.
2: O alcaldíger.
1: Té ganxo. Alcaldíger és més de... És més de sota bosc, alcaldíger. Però en qualsevol cas, moltes gràcies.
2: A vosaltres per estar aquí.
1: Un aplaudiment per l'alcalde. I que sàpigues que ara ve la Maria Vallespí, està per aquí, i ara dirà si la barba... Avui parlem de barbes. La barba de l'alcalde, què? Ara t'ho dirà la Maria Vallespí, que també potser t'arrissa.
2: Ara s'acosta.
1: Escoltem a Miqui Núñez, una cançó, la nova, que es diu Un altre cop, i tornem. Som-hi, va!

0: migdia ja anirem a missa de 12, però avui... Fem un vermut de flashback amb Llucià Ferrer? De 12 a 2, el vermut de Llucià Ferrer. Dissabtes amb cultura de vermut.
1: A veure, 10 minuts i haurem arribat a la una del migdia, en directe des de Puigcerdà, doncs fent l'Aperol Spritz, el Crodino, també, que és fantàstic, que és l'Aperol sense alcohol, que passa molt bé, la veritat. Oh, per favor, surt la llangonissa de Can Duran. Aquí. És la llangonissa IGP de Vic de Can Duran, amb l'alpà cristal·lino, ben sucadet amb tomàquet, amb aquell oli de pau.
2: Calla, quina gana.
1: Oh, d'Empordàlia, fantàstic, eh? Us cuidem molt. Us cuidem o no? Després passeu per caixa, eh? Bé, avui, amb la Maria Vallespins, hem proposat una cosa. Què és? Ella parla més ràpid que jo. Aleshores, com que jo vaig a 200 per hora, ella acaba anant a 300.
2: Sí.
1: Per tant, Maria Vallespí, un aplaudiment per ella. Bon dia.
2: Moltes gràcies.
1: Bon dia, Maria.
2: Molt contenta de ser aquí a Puigcerdà, és molt bonic.
1: Home.
2: Jo vinc a Granollers, les carreteres per arribar fins aquí, preciós. La veritat és que m'ha agradat molt.
1: Que és la primera vegada que arribes aquí?
2: No, però sempre vinc i vaig com a la neu. I no havia vingut a Puigcerdà directament.
1: A fer una parada diferent, no?
2: Clar, i arribo de nit, no sé, avui com m'ha agradat molt.
1: Clar, venir a les de dia, amb aquesta temperatura.
2: Clar, tota...
1: Aquesta oloreta, aquest aire més... més pur.
2: Exacte.
1: És veritat, eh? És un tòpic de xala, de pixapí, però és veritat. Escolta, avui estic molt content. Va, dispara, perquè, a més, has fotut un guió de 8 pàgines que no el farem.
2: Què ha passat, oi?
1: Home, per favor.
2: És que dir, sempre tinc la...
1: Si ara arriba el d'usar d'aquí no res, hem de fer els maridatges de vins amb l'Arnau Marco.
2: Tocarem els punts claus i ja està.
1: Va, doncs va, escolta, barbes, tema barbes. L'alcalde.
2: L'alcalde porta la barba perfectament definida.
1: Perquè és l'alcalde.
2: No, de veritat, m'he apropat i li he vist i li he dit.
1: Què vol dir la barba ben definida?
2: Aquí vagi per davant, que no és la meva opinió. Jo he buscat què diuen els actors, què diuen les catifes vermelles, què diuen els actors, què diuen les persones cèlebres, no?
1: Sí.
2: Llavors, el que he trobat és que bàsicament el que està de moda és la barba. És a dir, venim d'un estiu que potser us heu deixat créixer una mica més del compte perquè és còmode, però ara al setembre, octubre, principi de tardor, demana una mica d'ordre. I què vol dir això? I
1: una mica d'ordre.
2: Una mica d'ordre.
1: Anem arregladets, macos.
2: Pots portar la barba que vulguis, més curta o més llarga, però amb els contorns definits. I l'alcalde porta la part de la galta molt neta definit, i la part del coll molt neta.
1: Però definits no vol dir allò marcat,
2: vol dir...
1: recte, com fan alguns futbolistes.
2: No cal que sembli que hi hagi un cisell.
1: Exacte,
2: no.
1: Com informal.
2: Informal, però que es vegi que està polidet. És a dir, que la barba et comença en un punt, en la meitat de la galta,
1: sí,
2: però la part de sobre no té com aquells pèls...
1: Que els pèls de les galtes no se't fiquin a l'ull, bàsicament. No?
2: És a dir, això seria...
1: No arribem a aquest extrem, vaja.
2: Llavors... Bàsicament, és a dir, hi ha dos tipus de barbes, però la que més de moda està és la barba curteta, el xavel que es diu.
1: La barba pensada.
2: Barba pensada, però que és com la barba de 3-4 dies. Aquesta és una opció amb els contorns del coll i de les galtes definits, però també hi ha espai pel maximalisme. Penseu, per exemple, amb el Marc Ribas a TV3, la barba aquesta XL que porta
1: tupida,
2: ell.
1: Tupida, tupida.
2: Però és tupida, però si us hi fixeu, sempre porta la galta neta i el coll net.
1: És veritat.
2: Llavors, és això el que vol el setembre. Una mica d'ordre i
1: el
2: la barba...
1: Setembre.
2: Sí.
1: El setembre vol ordre, xatos.
2: El setembre vol ordre, en general.
1: Com a l'estiu, que anem tots amb xancletes, hem de portar els peus arregladets.
2: Correcte.
1: No musclos,
2: per mínimum.
1: Correcte. Doncs al setembre, barba arreglada, molt bé.
2: Llavors, si busquem referències, penseu en actors com el Chris Hemsworth o el Reynolds,
1: sí,
2: o de cop el David Beckham, o el que he dit, el Marc Ribas.
1: O el Gerard Piqué.
2: O el Gerard Piqué.
1: Gerard Piqué porta aquesta barba de... Però és que el Gerard Piqué podria estar 10 dies sense arreglar-se la barba i li quedaria bé. Fot ràbia.

0: sigui de 10 mil·límetres, sinó que sigui una mica més llarga, tipus la que dèiem del Marc Ribas, dos, tres vegades a la setmana s'ha de rentar amb xampú. ¿Vale? Amb el xampú de la dutxa ja va bé, no cal una cosa molt...
1: Sí, sí, ensabonar-se la barba, és a dir, el Sergi Mas ho fa com jo perquè a dalt no et pots ensabonar res, per tant, t'ensabones almenys la barba. No?
0: Però la barba té una quantitat de bacteris perquè està al voltant de la boca, el menjar, el tabac, mil coses que s'ha de rentar, que és la gran oblidada, i llavors fa olors i...
1: La pell de sota.
0: Correcte, la pell de sota. Llavors, el resta del dia, dels dies de la setmana, només una mica d'aigua tèbia ja està bé si l'aclariu. Després, una vegada us la renteu, l'aixugueu amb la tovallola amb tocs. Jo he vist homes posant-se cremes en general o cuidant-se la barba o cuidant-se qualsevol cosa com si estiguessin amassant pa. I no cal tant. És a dir, tampoc cal que ho feu amb una broixa, amb un pinzell.
1: Perdó, Marc Ribas ho fa, ja ho dic jo, ara se'ls cagarà amb tot. Però ell es posa cremetes a la barba.
0: Bueno, és que és una mica per aquí. O sigui, ni tant ni tampoc.
1: Val.
0: Per això dic lo de la barba cuidada i lo de l'ordre.
1: Molt bé, molt bé.
0: Vale? Llavors, poseu-vos crema hidratant. La pell de sota la barba sempre és molt sensible perquè la donem molt per sentada. La donem jo com si tingués barba. La doneu molt per sentada i no la cuidem i la pell de sota és molt sensible. Per això hi ha tanta tendència a les irritacions, quan ens afaitem, als brots, a que ens piqui. Llavors, si la hidratem i la hidratem amb productes neutres, anireu perfecte.
1: És molt curiós escoltar la Maria Vallespí parlant de barbes.
0: Oi?
1: Veus? Una experta en barbes.
0: Sorprenc, però és que m'ho has demanat.
1: No, és fantàstic, és fantàstic. I a més, hi ha una cosa que els que portem barba des de fa molt temps, va molt bé a vegades fer-te treure-te-la.
0: El que tu vas fer a l'estiu.
1: A l'estiu, jo ho faig a l'estiu, ho trec, em trec la barba, llavors perfecte, perquè ja no semblo ni jo.
0: Vas tenir picors, vas tenir algun...
1: Bueno, clar, per hidratar-te la pell, que, que és la gran oblidada, durant tot l'any, almenys durant uns dies.
0: M'agrada que aprenguis.
1: Te l'hidrates bé.
0: Una altra cosa és un consell de barber, que teòricament el que s'ha de fer a nivell com una mica més purista és retallar-la, quan estiguem definint el contorn del coll, dos dits per sobre de la vostra nou de la gola. I per les galtes heu de seguir una mica la forma del vostre contorn natural. Hi ha alguns homes que ho tindran més alt i uns homes que ho tindran més baix, però més o menys això. L'únic que no us passeu, sempre és millor pecar de més que de menys, perquè si no és raro. La part de baix, sempre que us hagueu menjat la barba, igual la part de dalt, seguiu la forma de la vostra galta.
1: Maria, vale? Una cosa, aquí el guió posa un punt divertit. A veure, llegeixo tu.
0: Perquè hi ha a vegades aftershaves i coses que es posen als homes a les barbes que fan olor a colònia barata. I això, com a dona, que ha de fer un petó
1: això
0: a un home que porta barba, fa com de mal explicar. Llavors, però, és millor una olor neutra que una olor a colònia barata. M'explico?
1: Ja està.
0: És un petit divertit.
1: Això és un trauma teu, no entenc?
0: No.
1: O aquesta senyora diu que li ha passat, sí? Estàs d'acord?
0: M'encanta veure com
1: abans de Baron Dandy,
0: les dones de públic. Molt bé.
1: Perfecte, no, és que van amb tu, perfecte. Va, què més, va?
0: L'escenari post-estiu, el que tu definies.
1: Sí.
0: Passa l'agost, ara ja fa una mica més de fred, ens traiem la barba. Com cuidar la pell que queda a sota? Uns tips, també, jo, que en sé molt de barbes.
1: Sí, ja ho veig.
0: Va bé que us afaiteu després de la dutxa, o si no, que us humitegeu una mica la zona de la barba, perquè el pèl estigui una mica més tou. Aleshores, quan us afaiteu, no us estirareu tant la pell i no us provocareu tanta irritació. Mm. Això ho diuen els científics.
1: Molt bé.
0: I els aftershaves aquests, que tenen efecte refrescant, l'únic que us piquen, al final l'únic que us estan fent és irritar la pell. Llavors busqueu coses neutres, que no tinguin olors i que siguin com el més bàsiques possible.
1: Per cert, una cosa que m'ha vingut al cap. Algú de vosaltres s'afaita amb aquestes màquines dins la dutxa?
0: Alcalde, sí. Abans sí.
1: Abans sí, ja passes de tot, oi? Clar, clar, clar. Però jo fins i tot al cap de repartir.
0: A dins de la dutxa, eh?
1: Sí, sí, i afaitar.
0: És més còmode.
1: Perdó.
0: L'únic que tens mirall.
1: No, perdó. Unes destrosses m'he fotut jo.
0: A detalls.
1: És un enganyifa, això, no? O sóc jo que no el sé fer anar bé?
0: Vale, doncs jo penso que la clau és això, dutxar-te perquè tinguis el pèl més tou, però un cop surtis de la dutxa, mirall.
1: Estic sota l'aigua, passant-me aquella màquina, pim-pam, pim-pam. Un mal.
0: Ja.
1: Uns talls, unes coses...
0: Doncs oblidem aquest mètode, no. Deixem-lo al passat.
1: Molt bé, doncs una merda d'invent, ho sento. Ja
0: I
1: està.
0: Després d'afaitar-vos, us heu de netejar amb aigua freda perquè ajuda a tancar el porus i, per tant, farà que no tingueu tants brots i que no estigui la pell tan irritada.
1: Bé, escolta'm una cosa, a veure, que tens tanta xitxa aquí. A veure, vols fer una petita reivindicació de cremes d'home, cremes de dona, per què?
0: Exacte, és a dir, a mi em segueix sorprenent que a dia d'avui seguim qüestionant-nos i seguim parlant de cremes d'home i cremes de dona. En realitat, quan busquem una crema o productes per a la nostra pell, el que ens hem de preguntar és quines necessitats té la nostra pell, què volem tractar, si volem tractar les primeres arrugues, si volem tractar que tenim sequedat, si volem de cop tenim una mica de grans o ens pica o la sentim incòmoda. En això és el que ens hem de centrar, no en si és d'home o de dona, perquè això al final és pur màrqueting. I de fet aquí ja sabeu que treballem amb Mesoestètic i ells tenen una secció dins de la seva web que és els preferits dels homes. Tot i que ells diuen que clarament no són productes d'homes i de dones, sinó que hi ha una cosa que sí que entenc, que és que els homes tendeixin a voler cremes amb absorció més ràpida o amb textures de gel perquè són més còmodes de treballar perquè són...
1: No has de fer 20 passos.
0: Exacte.
1: Perquè...
0: Llavors, a dins de les...

0: Sòbols simplons.
1: No, però està bé, és correcte. No, però,
0: almenys si ho fas, que ho fas molt.
1: Clar, molt bé.
0: No, no, i tant, i tant. I segueixo passos, a vegades, rutines.
1: Les que t'he ensenyat jo, en directe.
0: Les que m'has ensenyat.
1: Algun dia tornarem a fer.
0: No
1: cal. Un dia vaig portar el meu neceser i vam fer aquí una rutina amb en Llucià, que es va fotre tots els productes,
0: bueno,
1: molts productes.
0: Perquè me'n poso molt, ja està. Soc un tio generós amb tot.
1: Escolta, a la teva defensa no tenies mirall.
0: És veritat. Hem arribat a la una del migdia. Hem de fer moltes coses encara. Tenim una hora de vermut. D'aquí un no res parlarem de les tendències.
1: De moda. Ara sí, de moda femenina.
0: Que és el que ve a explicar sempre. Però abans, una... Bueno, els homes ja estem contents avui, eh? Està bé o no? Oita, que està content.
1: Molt bé,
0: ha pres alguna cosa. Escoltem a Justin Bieber, el seu últim èxit, i d'aquí no res, les tendències amb la Vallespí, que ha de marxar a Barcelona. Tu t'ho perds no quedar-te avui a Puigcerdà.
1: Ara tornem,
0: som-hi, va.

0: A partir d'ara, de presses poques. És dissabte i totes les setmanes has esperat aquest moment. El vermut de Llucià Ferrer. A Flashback.
1: Doncs avui dissabte des de Puigcerdà i els dissabte demà ja anirem a missa, no?
2: Bueno, jo no, però hi ha gent que està molt
1: però
2: bé.
1: Però si voleu anar-hi demà, però avui és dissabte i toca fer el vermut a Flashback i avui des de Puigcerdà vaig al gra, perquè d'aquí no res, l'Arnau Marco, amb uns vins, vindré el públic a fer maridatge i després el Joan Dausà, fi de festa, que no cantarà, per molt que aneu dient, però no cant, no! Ell no ve a cantar, ve a passar-ho bé, aquí a fer el vermut i a fer una pera a l'esprits. Maria Vallespí, posa primera, segona i tercera, perquè tens tendències.
2: Vale.
1: I en tens set, ni més ni menys.
2: Bueno, però són grans títols només.
1: Va, doncs vinga.
2: A veure, encara estem en la calor, totes portem sandàlies, de fet intentem allargar la calor tant com sigui possible,
1: sí.
2: Però el món de la moda ja mira la tardor, ja mira l'hivern.
1: Oh,
2: i jo
1: bé,
2: he fet
1: per favor.
2: La meva recerca, he mirat a Vogue, bàsicament, quines són les tendències que arriben, i arriba el dramatisme, la textura i molta inspiració en els anys 80.
1: Au.
2: Aquesta és la primera tendència.
1: Si
2: s'agraden les siluetes marcades, les espatlles marcades, la cintura definida i una mica d'exageració, esteu de sort, és el nostre moment, a mi també m'agraden, perquè la tendència als anys 80, que ja venia d'uns anys enrere, encara és més evident que mai.
1: Però parles del que es diu mal dit ombreres?
2: Sí, sí, les americanes.
1: Rollo locomia.
2: Sí.
1: Tu no saps què és locomia, oi?
2: No.
1: Locomia, coig, bon, algú coneix locomia? Allò, oh, molt bé, gràcies, públic. No saps què és, eh?
2: No.
1: Busca a ChatGPT o Google locomia.
2: Vale.
1: No em fotré allò ni boig, jo, ja t'ho dic ara.
2: No busquem una cosa que semblem que sortim d'un videoclip disfressats.
1: Mira,
2: però
1: et
2: sí que
1: sona,
2: les
1: no, aquesta música? A veure. L'Àlex Mater, ràpid, puja.
2: Ah, sí, la cançó, sí.
1: Locomia. Els...
2: És un grup de música?
1: És un grup de música, no. Són caçadors de bolets.
2: Era una sèrie,
1: clar,
2: jo què
1: és
2: sé.
1: Que era un bebè, ella, clar. Locomia. En fi.
2: Vale, aleshores això. La cintura definida, les ombreres marcades, però sobretot el que he dit abans, que no semblem disfressades. Llavors, si us poseu una peça una mica exagerada,
1: sí.
2: Heu de combinar amb uns bàsics molt senzills, uns texans, una samarreta de punt, perquè no semblem que anem disfressats, vale? Que ho integrem. La segona tendència,
1: sí.
2: Fa molt de temps que en parlem, però segueix
1: oi, sí.
2: Superpresent, són els vestits d'encaix. La seda, les transparències, la roba una mica com íntima, la inspiració de roba d'anar a dormir, però portada al dia a dia. I, a més, aquesta roba vol molt poques coses de més. És a dir, tu et poses un vestit com d'aquests d'encaix, amb una bota, amb una caçadora de cuir, o amb una mica de joies, i ja ho tens fet. És un look que parla per si sol.
1: Molt bé.
2: Has vist que ràpid que estic?
1: Tercera, textures i més textures. Què vol dir això?
2: Aquest any no només ens hem de vestir com perquè la roba sigui xula, sinó que l'hem de voler tocar. Les textures, el pèl, el jacquard, els relleus amb la roba estan molt de moda. Per tant, si teniu alguna peça a l'armari que tingui com... així que sigui una mica especial, que tingui textura o que tingui relleu, és el seu moment.
1: Però rotllo què? Pèl, plomes? I
2: quan... Pèl, plomes, literalment això.
1: Molt bé, locomia. Pèl, plomes, és això. Tornant...
2: Exacte.
1: Torna a locomia, amics. Què més? Va, quarta.
2: La quarta, el color de la temporada és el color esvergínia.
1: Sí.
2: Llavors, arriba l'hivern, tots tendim a tirar colors foscos, marró, gris, negre... D'acord, estan molt bé, però ens podem atrevir amb una cosa... Que sigui un color, però que no sigui superatrevit, perquè el color és Virgínia. Sí que és veritat que el podem veure amb tons més tirant a magenta o tons més tirant a bordeus, però és un color que segueix sent fàcil de combinar i fàcil de portar.
1: Molt bé.
2: Per tant, si voleu ampliar l'armari amb una peça de roba per comprar nova, un jersei de colors Virgínia, o un bolso, o un total look, que també estan molt de moda, serà un bon encert.
1: Les Virgínia es porta, amics. Va, la sisena. Què vol dir la bufanda? Ja no es porta
2: la
1: com sempre.
2: La bufanda ja no es porta... És a dir, aquest hivern, quan faci fred, no us poseu la bufanda de qualsevol manera. El que es porta és posar-se-la de manera com un eixarp, que bàsicament és portar-la al coll, com cobrint l'escot, però deixant que les dues bandes caiguin per darrere. Us heu d'imaginar com era la Meryl Streep, com superelegants, i és una bufanda normal de que l'any passat portava o lluïa com bufanda d'anar a les colònies,
1: sí.
2: I ara lluïeu...
1: La porta és diferent i ets Meryl Streep.
2: Ets més sofisticat, si
1: ja,
2: més no.
1: Té collons. Val. Escolta, la setena. Focus en la zona del coll.
2: És
1: què
2: que
1: vols,
2: el que destacarem aquest any, i el que si us heu de destacar alguna cosa heu de fer, és la zona del coll. I això què vol dir? Doncs posar-vos collarets, allà hi ha una dona al públic guapíssima,
1: sí.
2: Que porta un collaret XL.
1: Oh, sí, ja ho he
2: les
1: vist.
2: Joies aquestes com que parlen per si soles.
1: Està contenta ara.
2: O les bufandes.
1: Ho estic patant avui al vermut. Sí,
2: o els escots en forma de verdot. Perquè la zona del coll i la zona de les clavícules siguin visibles. Llavors, recordeu el que dèiem abans, les coses dels anys 80, el coll destacat i la cadera ben marcada. Vale? I amb això, jo
1: ho tindríem fet.
2: Acabar amb les quatre pinzellades.
1: Per cert, aquestes ulleres d'ètnia avui em queden bé, amb aquest
2: sí.
1: Look? Sí,
2: que les ulleres d'ètnia no hi ha ni una.
1: No les portes, tu?
2: Les tinc a la bossa, de fet.
1: Sí. És que em portava unes, però són pel d'usar, perquè ja el tenim, li farem el regalet.
2: Bueno, tu hi ha categories, tens, eh? I hi ha categories.
1: Val, perfecte. El però tinc. No canten, aquestes ulleres.
2: No, estàs molt guapo.
1: Sí, sí. Ja tornaràs la setmana que ve.
2: Ella em porta perquè jo li dic això a cada programa, perquè cada programa li dic...
1: En qualsevol... No, no necessito això. En qualsevol cas, un aplaudiment per la Maria Vallespí, per favor. Escoltarem una cançó molt ràpida als Catarres, Diumenge sense drama, que el diumenge el drama és a la part final del diumenge, estem d'acord, eh? Que ja visualitzes tot el que et ve. Els Catarres i d'aquí no res, el primer via amb l'Arnau Marco i després Joan Dausà, avui a Puigcerdà. Ara tornem, som-hi! Ja comença a fer-se clar.

0: Gaudeix amb Aperol els esprits del vermut de Llucià Ferrer. Autèntica cultura mediterrània. I que no t'expliquin històries.
1: Doncs camí d'un quart de dues del migdia, avui a Puigcerdà amb una temperatura fantàstica, l'Arnau Marco és un altre dels que no es podrà quedar avui a Puigcerdà, perquè ha de marxar, oi, Arnau?
2: Sí.
1: Doncs jo sí que em quedaré a dinar.
2: Està molt de greu.
1: A dinar i a passar el dia aquí en aquestes contrades tan maques. Per cert, són noves aquestes ètnies, punyatero.
2: Home, clar, jo sempre...
1: Veig que segueixes el rotllo, tu, eh?
2: Home, clar. A més, és que m'agrada l'estil, perquè és modern, és fresc, és diferent.
1: I tal, i tal.
2: Les ulleres soses...
1: No, han de tenir alguna cosa.
2: Ha de tenir algun detall.
1: El detall.
2: I més si són de sol. A mi, si són de sol, m'agrada que tinguin quelcom, que a més, després
1: el pesteixes... És que, clar, el mires amb aquesta barba, també arreglada, amb la samarreta de les bananes que porta, i les ulleres ètnies, dius... Pibonaken. Un aplaudiment per l'Arnau Marco, sisplau. Escolta, va, primera recomanació del nostre sommelier de guàrdia. Per cert, Arnau, mira, fa dies que ja tinc el toc de canella. Ho has vist o no? Ja,
2: déu-n'hi-do,
1: Ja ho he pres, eh? Després de 7 anys de vermut, ja sé fer la cerimònia del farsant. Escolta, aquest vi que ens recomanes, el primer, i que de fet ens porten els amics de Vins i Licors Grau, que en som molt fans, perquè allà a Palafrugell tenen aquell temple amb milers de referències.
2: Ah, jo crec que si busques un vi i no el tenen ells, potser para.
1: És que no existeix.
2: Perquè no existeix.
1: Els tenen tots, a més a més.
2: És una barbaritat, i a nivell logístic són una màquina, ja ho saps. Mm. I sempre recomanen vins... Que, clar, tu penses, és un monstre, deuen recomanar vins de cellers enormes, no?
1: No, també tenen deferència pels petits, eh?
2: No, és que a vegades tenen vins dels que hi ha 600 ampolles. Vull dir que són persones que realment s'ho treballen. I aquí, en aquest projecte, jo crec que és un dels projectes que més parlen d'aquesta selecció que té Vins i Licors Grau.
1: Sí.
2: Això és un projecte que es diu Vins Extrems, i això neix de dos amics. Un que es diu Víctor, que es dedica al món del suro,
1: sí.
2: I l'altre... És curiós, perquè és el Joan Maria Riera, que és una persona que es comença a dedicar al món del vi per una cosa d'antes.
1: A veure.
2: Perquè el seu pare, quan quedava amb els amics per les tardes, tenia el detallet de fer-los pa amb vi sucre.
1: A casa meva també?
2: Ah, clar, i a la meva mare també li feien. Oh. Llavors va començar a agafar el gustet això del vi.
1: Ja de petit el vi va dir, epa!
2: Exacte. I després, clar, Vins Extrems també neix perquè ell es dedica a fer vins en zones de Catalunya o Aragó,
1: sí.
2: On el vent sigui molt extrem. Quan dic molt extrem, doncs aquestes tramuntanes... O aquestes...
1: Empordà.
2: Exacte. Terra Alta.
1: Terra Alta,
2: el Baix Aragó.
1: Exacte.
2: Són zones realment que sempre s'ha canal a moltes
1: per què busca el vent com a protagonista? Per què?
2: Perquè el vent ens ajuda a tenir els raïms molt sans sense tenir que tirar molts productes. Perquè gràcies a que passa l'aire, qualsevol fong que digui jo aquí estic a gust perquè hi ha una temperatura bona i humitat, se'l ventila.
1: Molt bé, ventil.
2: Això és perfecte.
1: Molt bé.
2: Sí, la se'l ventila, això m'agrada, eh? M'ho apuntaré per les
1: realment,
2: dades.
1: Realment és molt bo, eh?
2: No, és boníssim. Clar, aquí estem a Garriguella, pensa que això és una zona molt bona. Els Macet La Plana, que són amics seus, els hi van recomanar aquesta zona, i aquí parlem de Licorella, sorra, argila, una varietat brutal, i aquí treballarem molt més aquest terreny de Licorella amb argila. I molt interessant, perquè aquí tenim la tramuntana pura i dura. Clos es ven, es diu així. Clos es ven, no?
1: Sí, sí.
2: Blanco i en botella.
1: Sí, senyor.
2: Sí. Bé,
1: blanco,
2: no,
1: aquest és...
2: Per la tramuntana.
1: Que, per cert, tenen... aquest és el Clos es ven negre.
2: Sí.
1: Pot ser que el vermut, Vins i Licors Grau, també ja ens presentessin el blanc, o no?
2: Hem fet el macabeu una vegada, també excel·lent.
1: Ah, val.
2: Macabeu molt complex, amb molta estructura, però amb una frescor brutal. I aquí també treballen dins de la mateixa línia. Aquí busquem un estrell, garnatxa i cirà. Aquí pots dir, oh, tinc 14 graus, això deu ser molt alcohòlic. No, és fresquíssim.
1: I això, per exemple, amb la llangonissa IGP de Can Durant, que hem tret ara fa un no-rei, va bé?
2: Sobretot per l'associació del monestrell i el cirà amb el pebre. Funciona molt bé. I perquè no és un vi agressiu. O sigui, el problema que tenim normalment amb els embotits salats és que si és un vi de tanins agressius, ho serà més.
1: Clar.
2: I aquí hi ha un equilibri molt bo, jo crec que funcionaria molt bé, també perquè partim de dos productes molt bons. Has tocat també
1: sí,
2: la llonganissa de Can Durant,
1: Déu meu.
2: I, sobretot, el que m'agrada a mi d'aquest projecte és que sempre treballa molt bé les boques. Quan dic les boques, és que els vins sempre són plens, rodons, golosos, frescos, i amb un taní que sempre està en un punt just. I en el blanc, melosos.
1: Veig el Sergi Vas, que t'està escoltant, dient, jo el vull tastar. Sí, ara te portarem una Riedel, que per cert, aquesta Riedel, quina és? Aquesta?
2: Doncs mira, aquesta és brutal, però és una Riedel Syrah.
1: Riedel Syrah.
2: Aquí tenim un estrell garnatxa Syrah, que habitualment comparteixen copes, perquè funciona molt bé
1: dins
2: del mateix estil. I aquí tenim molta lleugeresa, a mi m'encanta, i crec que és una de les Riedels ideals, sobretot, per l'estètica. A mi m'agrada molt quan aquestes copes són tan, tan corbades i, a més, tenen aquesta obertura al nas, perquè si són elegants i al mateix temps funcionals.
1: I si tens un nas prominent, t'hi cap el nas.
2: Clar, perquè hi ha copes precioses, però després no serveixen de res.
1: És veritat. No sé si a Vinci Liquors Grau també en tenen de Riddles. Se'n poden... Sí, bueno, clar, t'ho diràs. Sí, doncs sí. Aquesta és la recomanació de Vinci Liquors Grau. Ara us ho penjarem a xarxes, @vermutllucià Ferrer. La gent ventant-se, sembla que estiguem al juliol, té pebrots. Doncs ens refresquem una mica d'aigua Sant Aniol, una petita pausa i una recomanació de bombolles que ja li portarem al Joan Dausà per començar-nos a ambientar amb la recta final del vermut d'avui a Puigcerdà. Pausa i tornem, som-hi, va!
0: Dissabtes de 12 a 2. Dues hores amb la millor cultura de vermut. A Flashback.
3: Andorra.
0: 96.0.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil-Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
6: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
5: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia. Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
7: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
8: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
7: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
8: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
9: Aquesta setmana, a la...

0: flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: Àpat a l'Esprits et fa passar la set, et diverteix i t'acosta la millor música. Tot això ho fa els dissabtes a Flashback de 12 a 2 al vermut de Llucià Ferrer. Et sona, oi?
1: Canvi de 2:15 del migdia. Avui, en directe des de Puigcerdà, i ara sí que alerta, públic, escolteu bé el que explica l'Arnau Marco, perquè això ho voldrà tastar tothom. No m'estranya, perquè parlem de Recaredo. Algú coneix Recaredo? Tothom. Molt bé, clar, tu diràs. I això és un pepino, Rau?
2: Això és un nou pepino.
1: És un nou pepino?
2: És el cogombret, és diria jo. La veritat és que és brutal. Ja sabem el que és Recaredo, una de les cases de Sant Sadurní d'Anoia, jo crec, amb major influència. Durant molts anys referent del Cava, actualment referent de Corpinat. I des del meu punt de vista, ostres, amb l'Infinit han tornat a fer quelcom destacable, perquè tu i jo el vam tastar quan estava amb un degorjament molt curt.
1: Ho recordo, en una visita allà, exacte, amb el Pont, sí, sí.
2: Però és que ara ja estem en els 30 mesos i es nota aquesta finor
1: això,
2: que ha anat a parar.
1: Ara ho has obert i portava 30 mesos esperant?
2: Això el que han fet és que estava a les seves caves i li treuen els llevats al cap de 30 mesos. Clar, nosaltres quan el vam tastar havia estat amb llevats menys mesos.
1: Clar, clar.
2: Això és un degorjament molt més llarg. A més, amb una de les insígnies de Recaredo, que és aged with cork,
1: que
2: no significa can de peix,
1: que
2: aged with cork significa envellit amb suro, però per què ho dic en anglès? Perquè és una certificació oficial.
1: I molt bona, a més, que no té tothom,
2: I això significa... No, és que ells van ser els primers de l'Estat en certificar-se. També van ser el primer celler biodinàmic de l'Estat, o sigui que sempre han anat
1: molt endavant. És un vi vegà.
2: Exacte. I diràs, per què hi ha vins que no són vegans? Doncs perquè, igual que la gent es menja gelatines que estan fetes dels ossos, doncs també hi ha clarificants que estan fetes dels ossos i d'altres parts dels animals. Llavors això segurament es clarifica simplement amb la proteïna del pèsol o amb alguna alternativa i no cal.
1: Molt bé.
2: Llavors és un vi vegà. Molt interessant per mi el que significa Recaredo, perquè parlem des del 1924, una feina espectacular, i aquí amb l'Infinit el que han intentat és, a part d'aquesta viticultura ecològica que ja hem comentat, biodinàmica i tot el que calgui, doncs que tot sigui, igual que demana Corpinat, vinificat dins del propi celler, perquè si no, no ho seria. Això és un mosaic de vinyes singulars, i clar, estem acostumats, jo ara et dic, Llucià, vinga, va, aneu-vos al tic-tac.
1: Tic-tac, les preguntes les faig jo habitualment, l'atrapen, però vaja, digues.
2: Ara potser no t'atrapo, però ja ho veurem.
1: A veure, digues.
2: Varietats tradicionals del Cava.
1: Home, per favor, m'acabeu per allà dir xarel·lo i... No ho he dit bé?
2: Ho has dit fantàstic. Ja no et lio més, que n'hagis de dir més. Doncs aquí tens les tradicionals.
1: Però, a més a més...
2: Acabeu xarel·lo parellada. Tens garnatxa negra, tens malvasia de Sitges i tens xarel·lo vermell. Per què? Perquè
1: tot això.
2: Clar, i això són varietats autòctones que durant molts anys s'han substituït potser per un Pinot Noir o un Chardonnay i que Corpinat està intentant que de cara al futur totes les varietats utilitzades pels escumosos catalans de la zona del Penedès, de Corpinat, amb aquesta certificació, siguin de varietats que siguin autòctones.
1: Per tant, això ho fa molt especial perquè ho tenen ells a la seva zona, però en lloc més, clar.
2: Exacte. I a més té aquesta part, sobretot, tan elegant, tan pronunciada, i aquesta fruita de la malvasia, aquest punt de bogeria una miqueta que tens de la part de la garnatxa negra vinificada en blanc. O sigui, que per mi és un vi extremadament atractiu.
1: Escolta, estic intentant, com sempre, jo m'agrada olorar,
2: sí,
1: i trobo que és molt especial, però no et sabria dir què hi trobo aquí. Llavors, clar, és un Corpinat amb criança, però què hi haig de trobar aquí?
2: Primer de tot, el que hi trobaràs, i per mi és molt important, és naturalitat. I per què dic això? No és un vi amb uns aromes extravertits, és un vi real. Aquí tens els cítrics, tens aquesta part delicada, molt més de la xarel·lo, que acostuma a donar notes com de fruit sec. Però el més important, és un vi no manipulat. Hi ha abats indígenes i, a més, no s'hi afegeix sucre per la fermentació. S'utilitza el most del propi vi.
1: Molt bé. Doncs aquesta és una de les noves referències i un dels nous pepinos de Recaredo, que es diu l'Infinit. No sé si ho havíem dit o no.
2: Sí, l'Infinit.
1: I això és un Corpinat molt gastronòmic o no?
2: És extremadament. Diria que de Recaredo potser és dels més, perquè té molta flexibilitat.
1: Molt bé. Doncs mira, me'n vaig amb una senyora, que és la que ho ha petat amb el seu culleret. Com et dius?
3: Mònica.
1: Mònica, com estàs?
3: Molt bé.
1: Ho estàs passant bé?
3: Molt.
1: Agafa aquesta Riedel amb aquest Recaredo. Coneixia Recaredo?
3: Sí.
1: Home, tu diràs, tu tens bon paladar, eh?
3: Sí.
1: Olora'l, a veure què et sembla. Perquè jo... És especial, sí o no?
3: Sí, molt.
1: Què hi trobes?
3: Ostres.
1: Perquè si ara em dius mantega, i és brioixeria, no, aquí?
2: Brioixeria en té. No és exagerada, perquè té la part cítrica també que ho cobreix molt. Però sí, i sobretot aquests fruits secs, per mi és molt...
3: Els fruits secs.
1: Sí, oi? Sí, clar, que ho ha dit ell, no? Clar, és molt fàcil.
3: Ho havien dit abans.
1: Ho havíeu dit, sí o no? Escolta, a veure, si avui... Jo ja avui ja tinc pla per dinar amb els meus fills aquí, però si avui tinguessis aquest corpinat a casa...
3: El prendria.
1: Home, ja ho sé que te'l prendries. Però amb què ho ajudaries gastronòmicament?
3: El què?
1: Amb què ho ajudaries gastronòmicament? És a dir, què cuinaríem per això? Saps que els vins blancs pel peix, el vinegre...
3: Formatges curats.
1: Formatges curats, Arnau, sí o no?
2: Saps què passa? Que al final els escumosos d'aquesta qualitat són com la plastelina, que hi pots fer de tot.
3: De tot.
1: Però formatge sí?
2: Sí, sí, molt bé, molt bé. Cap problema. Sobretot amb els cremosos, a mi m'agrada molt amb els cremosos, quan es fonen a la boca, la bombolla t'arrossega i fa aquest maridatge fins i tot de textures.
1: Uh-huh.
2: Però sí, un formatge acurat.
1: Per tant, si anéssim a dinar a casa teva, ens trauries quatre formatges i a cagar la via avui.
3: No.
1: Ah, val.
3: Avui a casa no, perquè no estem, però...
1: Avui no toca, però una altra cosa.
3: Sí.
1: Doncs escolta, gaudeix, ara portarem una Riddle també perquè el comparteixis, sí,
3: molt
1: aquest Recaredo, i gràcies per venir.
3: No, gràcies a vosaltres.
1: Un aplaudiment, molt bé, gràcies. Arnau, què hem d'afegir d'això?
2: Lucià, només per donar una mica de testimoni, no? Que a vegades nosaltres parlem molt bé de les coses i sembla que ningú més ho faci. Parker va dir que era un 93 punts,
1: wow.
2: És la guia més important del món.
1: Sí.
2: Penyin, 92, que és la millor espanyola. Tim Atkin, que és el nou Messi del món dels vins, va dir 92. Què t'haig de dir?
1: Que és fantàstic.
2: És la bomba.
1: És la bomba. Recaredo, i és un luxe tenir-los aquí al vermut. Ara això ho penjarem a @vermutlluciaferrer i li guardo una copeta pel Joan Dausà, perquè tindrem mitja hora per parlar amb el Joan Dausà de moltes coses i de riure amb ell. Escoltem a Damiano David i Joan Dausà. Som-hi, va!

0: li posem l'aperitiu que calgui. I tu, només les ganes de gaudir del cap de setmana. A Flashback, el vermut de Llucià Ferrer.
1: L'entrevista ja ha començat fa una estona amb el Joan Dausà, però no explicarem.
2: Bon dia.
1: Bon dia. Un aplaudiment pel Joan, per favor.
2: Bon dia, eh?
1: Escolta, que sàpigues una cosa, Joan, i és normal que quan ve el Joan Dausà al vermut, que ja ha vingut alguna altra vegada, tu saps que... Julieta, t'estimo i t'ho diu, eh? Puja. Mira la Julieta. La balla o no la balla?
2: La balla, la balla.
1: Encara la balla.
2: Encara la balla.
1: Escolta, doncs... ja sap el Joan que la gent s'apunta via mail aquí, i clar, depenent del convidat, i això és veritat, doncs envien més mails o no. Aquesta setmana hem rebut 380 mails per venir al vermut. I és...
2: Tu inventes molt bé, eh?
1: Doncs no siguis burro, si no, no t'ho diria.
2: Que guai.
1: Home, és molt guai.
2: Bons
1: però,
2: convidats.
1: Escolta, he hagut de venir a la Cerdanya per parlar amb el Joan Dausà. Perquè no t'he pogut portar.
2: Perquè jo crec que et mereixies pujar a la Cerdanya, és al revés.
1: M'has fet el favor.
2: T'he regalat,
1: aquesta
2: experiència de pujar i veure que aquí s'està molt bé.
1: Sí, viu molt bé, oi, aquí, Joan?
2: Sí, hi hauria de viure més gent. O sigui, jo crec que els que... Aquí hi ha algú que... Qui viu a Cerdanya?
1: Qui viu a la Cerdanya? A veure... Home...
2: Hi viu, eh? Entre setmana. Bueno, qui no viu a Cerdanya?
1: Hi ha molta més gent que no viu.
2: Direu que us esteu equivocant. O sigui, la Cerdanya que val la pena és la d'entre setmana. Perquè realment gaudeixes amb calma de la natura. Per tant, jo vaig fent campanya per repoblar aquelles cases buides que estan entre setmana.
1: Fas la teva campanya. Bravo, Joan. Molt bé començar pel tio de parlar, eh? Escolta, i aquesta cançó... A veure, puja-la un moment un altre cop, perquè a Flashback l'hem sentit molt. Ara. Julieta, que t'has mullat la samarreta. Aquesta cançó, amb aquest ritme i aquest flow, la fas amb la pausa d'aquí de la Cerdanya o l'escala?
2: Aquest disc l'he composat aquí a Cerdanya.
1: Aquí?
2: Sí, de fet, aquesta cançó... estava a l'estudi. És que el que va passar és que oi Valentina i Julieta...
1: Expliqueu-ho, que el papa no ho recorda.
2: Clar, es diu papi, posa el disc perquè elles m'apretaven. Jo li vaig fer la cançó a la Valentina, que es deia Pina, i vaig dir, ara has de fer una a la Julieta. Llavors, un dia a l'estudi amb el Florent vaig agafar un piano de joguina i vaig fer un... Julieta, que t'has mullat la samarreta, que feia molta caloreta... I li vaig enviar en blanc, ja està, ja t'he fet la cançó. I em diuen, això no val. O sigui, has de fer una cançó de veritat.
1: No és tonta, eh?
2: Cantar-la als concerts, posar-la al disc. I per això vam haver de treballar-la una mica per incorporar-la al disc. Mira, quina sorpresa.
1: Home, vull explicar una anècdota, i és que ens vam trobar aquest estiu a l'escala, a la platja. No, l'estiu passat, perdó. Bueno, era abans de l'estiu. Quan era que ens vam trobar a l'escala?
2: Sí.
1: Però recordo que el Joan em va dir, Llucià, he fet la cançó de l'estiu. I jo vaig dir, uau. I el tio ho tenia claríssim. I a dia d'avui... estarem d'acord que és la cançó de l'estiu. Perquè l'hem sentit, l'hem ballat... I clar, és una sorpresa.
2: És la cançó de l'estiu...
1: Per mi sí.
2: I sobretot també del públic familiar, no?
1: Exacte, exacte.
2: Molta gent s'ha sentit reflectida en aquell moment de... Tu tranquil, amb el teu mojito... No?
1: Clar, jo avui pujant aquí, a la Cerdanya, aquí a Puigcerdà, potser l'he escoltat 3 o 4 vegades, no t'enganyo,
2: eh? Ah, sí, eh?
1: I els nens.
2: Per entrar a l'univers.
1: Hi haurà en Joan, oi? Sí. I la Julieta i la Valentina, sí. I seran.
2: Saps què passa? Jo, quan deia que funcionaria, és perquè és una cançó que té veritat. I quan les cançons tenen veritat i a sobre tenen personalitat, perquè aquesta no s'assembla a cap altra, té el seu univers...
1: És veritat.
2: Llavors és fàcil, no és... Moltes cançons d'estiu és 2 + 2 = 4, no? És, vinga, tinc una fórmula... parlo d'això i d'això, i més o menys funciona. I aquesta té com una personalitat pròpia que pensava, si entrarà molt bé, perquè té veritat.
1: I a més, jo entenc que, parlant amb tota honestedat, també et va molt bé una cançó d'aquestes amb tanta veritat, que no dic que les altres que fas no la tinguin, però amb un estil tan diferent del que és Joan Dausà 100%.
2: Sí, va molt bé per encara l'estiu, no? De dir, mira, teníem ganes de fer una gira una mica més èpica, més festiva, més brillant, i aquesta cançó ajudava a transmetre aquest relat, no? De dir, ostres, realment aquest estiu ens ho volem passar bé, no? I ha estat això, ha estat una gira espectacular en què realment, entre d'altres coses, ens ho hem passat molt bé.
1: Clar, i també devies tenir una mica de mono, perquè feia 5 anys, aquest àlbum Immortals, clar, es publica l'abril del 2026, i finalment, 5 anys, i decideixes alimentar els teus fans afamats amb Immortals. Per què 5 anys espera, Joan?
2: Perquè van passar moltes coses. Vam treure el disc de... L'últim disc era el... Ho tenim tot? No, l'altre. Ah, sí, ho tenim tot.
1: Ho tenim tot.
2: Doncs després de l'Ho tenim tot...
1: Però estem parlant de dos...
2: Va sortir el 20 o el 21. Vam fer el Respira, el festival aquell, sí, post-Covid.
1: Sí, val.
2: Vam fer tota la gira, vam fer els 10 anys del Jo Mai Mai, vam fer el Sant Jordi, vam fer Vista Alegre, tot anava com... anàvem passant tantes coses que anàvem posposant l'incloure nou material, perquè és que va ser tanta cosa que llavors va ser, bon, parem ja i incorporem noves cançons per tenir un nou imaginari.
1: Escolta, jo no ho havíem parlat encara, i mira que ens veiem de tant en tant, però el punt d'inflexió de Vista Alegre, hòstia, és tan heavy, el de Vista Alegre, perquè jo la setmana passada vaig estar a Madrid fent el vermut i sempre dic, quan vaig a Madrid és, faig un dausà, però clar, hi ha 100 persones i ell no, amb molta més gent. És un punt d'inflexió que et fa veure la magnitud de la tragèdia, de dir, hòstia, és... A partir d'ara això serà diferent?
2: Mira, també una mica per situar, perquè no tothom deu saber de què
1: parlem. Home, moment. Quan parlo de Vista Alegre, sabeu què va fer aquest home a Madrid, no? Ah, tens fans aquí, però sí, vaig explicar-vos.
2: Gràcies. Sí. Però bueno, vam fer el concert al Palau Sant Jordi. Quan va acabar el concert vaig dir, això és una família.
1: Això és poca cosa.
2: Això és una família. Això, podem fer el que vulguem. Llavors, d'alguna manera va ser, doncs, com si fos una final de la Copa del Rei, sí, no?, de futbol, que es desplaça tota una afició, vaig pensar, som una família i podem fer el que ens doni la gana. Llavors vam dir, doncs ens anem a Madrid. És veritat que el dia que surten les entrades estic cagat.
1: No, estic cagadíssim.
2: Home, perquè, clar, podies tirar per terra tot el crèdit que havies guanyat fent el Sant Jordi.
1: És veritat.
2: Perquè de cop seria, ah, flipat.
1: Ah, punxat!
2: Aquest burro.
1: I a la gent li agrada això.
2: Exacte. Però, per sort, quan ets família, ets família. I, per tant, no pots fallar.
1: Yeah.
2: O sigui, si jo, és el dia del meu aniversari, jo truco a la meva família i dic, heu de ser-hi, jo sé que hi seran.
1: Clar.
2: Pues la Vista Alegre, era una mica així, jo vaig dir, ei, heu de venir. I van venir, però per què? Perquè saben que monto un planazo. O sigui, és que el que pringa sóc jo.
1: Sí.
2: Jo monto unes experiències per la gent que ningú organitza a mi.
1: És veritat.
2: O sigui, ara estem preparant la tercera.
1: No, perdona, i és que jo estic pensant que jo aquest planazo que faig,
2: clar,
1: cada dissabte porto els vosaltres, qui m'ho torna?
2: Exacte. Espero que el que... Exacte.
1: Qui m'ho torna, mi, això?
2: Molt bé, Llucià.
1: Doncs la meva família, molt d'amor i molt carinyo.
2: A veure, també, ara...
1: A veure l'hòstia que
2: ara t'apretaré, perquè, clar,
1: sí,
2: una cosa és muntar un Vista Alegre, cuidant la veu, un espectacle que no controles. Tu no, tu vens aquí, fotre't un vermut, i et passen un paper amb quatre preguntes.
1: Joan, faré 46 vermuts, i la gent diu, és que tu t'ho passes molt bé. Això és feina, eh?
2: Sí, no, és una feinada.
1: Vull dir que és una feinada.
2: Però és veritat,
1: sí,
2: que no té pressió.
1: És veritat, no? És veritat, perquè ho disfrutes molt.
2: La no pressió és la clau per disfrutar. Llavors, què pots fer? Doncs als llocs on fas vermut, te'n vas la nit abans...
1: Clar, muntes el planasso, clar, cap
2: la feina a favor de la vida.
1: És veritat.
2: És això.
1: És adaptar-se. Sí,
2: però, bueno, la Vista Alegre va ser això. Va ser
1: escolta, Joan, ningú et va parar els peus de dir t'has envalentonat massa amb això de Madrid, frena, xato, que et pots fotre una hòstia, caure'm, no feia mal.
2: Sí, clar, la gent dubtava, però inclús del propi equip, de dir, val la pena ara arriscar això que hem aconseguit? Però també, al final, és el que hem vingut a fer. O sigui, venim a jugar, venim a buscar... reptes, que no vol dir per demostrar res, sinó per viure-ho tu.
1: Clar.
2: I a mi, després de Madrid, va ser ara sí que podem fer el que vulguem, on vulguem.
1: I aquí vaig. Clar. Perquè en Joan és un tio que és una ment inquieta. I ha fet Sant Jordi, pam. Vista Alegre, pam. Digue'm només si ja tens pensat el següent pollastre que muntaràs.
2: La tercera bogeria?
1: La tercera bogeria.
2: Sí, la tercera bogeria l'anunciarem d'aquí 2 mesos.
1: D'aquí 2 mesos?
2: Sí.
1: S'està lligant tot.
2: Però serà l'hòstia. Serà l'hòstia.
1: És que no para el tio. Serà Puigcerdà?
2: No. Serà Puigcerdà.
1: Perdona, aquí a Puigcerdà has tocat, suposo, aquí.
2: Sí.
1: Més d'una vegada, m'imagino.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Molt bé. Però d'aquí 2 mesos, ho anuncies, això?
2: Sí, cap al novembre caurà la bomba.
1: Val.
2: Però serà molt especial.
1: Escolta'm, he llegit, això no ho sabia, i tampoc no ho havíem parlat, que volies que els concerts del Dausà no fossin només plorar tota l'estona.
2: Sí.
1: Hi ha gent que riu. Perdona. Però és que hi ha gent que ens agrada també anar a plorar als teus concerts.
2: És important plorar.
1: Aleshores, per què ho deies, això? Equilibri.
2: Tota l'estona. Has dit tota l'estona.
1: Tot el puto concert.
2: Clar, sí. Això és com la vida.
1: És veritat.
2: Que no tota l'estona sigui el mateix color, no?
1: Pues exacte. Ara vols una pera a l'esprit, després Sant Aniol.
2: Una miqueta. Exacte. Cales colat, eh? Doncs una miqueta que sí que és veritat que tendim a voler tirar cap enfora i a vegades ens falta aquest treball introspectiu. Llavors, amb les meves cançons i la meva música, crec que hi ha una part de... Crec que és interessant de rascar i connectar des d'aquest lloc tan profund amb tu mateix. Està molt bé. Però és veritat que als concerts també hi ha un lloc de trobada i de superació gairebé grupal i personal que mola, doncs, de dir, vale, ara que hem plorat, ens abracem, saltem i ens ho passem bé. I aquest equilibri és el que a mi m'agrada. Ser capaços d'estar plorant i de cop que et facin riure i al revés, no?
1: Exacte. De fet, a veure, també té una gràcia el tio que quan comença a parlar, quan expliques tu de l'anècdota de... Perquè te l'he sentit, de caure no feia mal, d'aquella tabanada, et llançaràs mai més al públic?
2: Ah, vale. No, no,
1: no, això ja està.
2: Va ser una època.
1: Tots hem tingut èpoques.
2: Va ser una època. No, però per què? Mira, com que eren concerts que li faltava un clic, o sigui, vale, està molt bé els concerts, la gent gaudeix, però falta alguna cosa de què m'emporto a casa. Jo deia, pues, salta al públic. Llavors, durant 6 mesos,
1: sí,
2: als finals dels concerts, jo saltava al públic.
1: Però et va donar molt, allò, també.
2: Per això, cada gira, jo busco algo que diguis què m'emporto a casa, què explico demà. Sempre hi ha algo de dir, més enllà de que m'he emocionat, he cantat, és què expliques tu demà al teu cosí, no? Correcte. Vaig anar al concert del Dausà i tal. I sempre acostuma a passar que, més enllà de la música,
1: sí,
2: hi ha alguna anècdota. I això m'agrada, perquè és el que fa únic aquell concert i fa que la gent repeteixi.
1: Val, escolta, estem sentint Julieta, que Flashback sona, vaja.
2: Perdó,
1: el que ha de sonar, evidentment.
2: Gràcies, gràcies.
1: Però et demano que pensis una mica ràpidament quina cançó vols que en aquesta petita pausa d'entrevista i fins a la segona part, que tinc un regal per tu d'ètnia que fliparàs. Quina és la cançó que t'agradaria escoltar de Joan Dausà?
2: De Joan Dausà?
1: Ves-la pensant perquè l'Àlex Mat a Barcelona la buscarà, d'acord?
2: Vale, i ha de ser festiva?
1: La que vulguis tu.
2: Vale.
1: A mi, per exemple... No, has de ser tu. Has de ser
2: perquè tu. Potser busco una que de cop diguin, ala, existia.
1: És que aquí vaig.
2: Vale.
1: La busques tu, eh? Abans et faré aquesta pregunta, i és que, clar, nosaltres tenim els amics d'Ester Motor, que ens cuiden molt,
2: sí,
1: i va néixer l'amistat amb l'Antoni Orozco, que és un músic brutal. Va ser ell que et va demanar cantar en català amb tu? O com surt això?
2: En algun dinar que havíem coincidit, jo li deia, Antoni, algun dia hem de cantar junts. I dèiem, vale, però en català... Sí, jo crec que va ser ell.
1: Sí, oi?
2: Sí. Sí, i llavors, jo crec que va ser ell.
1: I com va anar això?
2: I llavors va ser molt bonic, perquè vam dir, algun dia volem cantar junts. I feien el disc d'Immortals,
1: sí,
2: em va sortir aquesta cançó justament d'Immortals, que tenia una melodia i una intensitat que em portava a l'Orozco. Llavors va dir, Antonio, creo que tengo tu canción. I llavors li vaig enviar per WhatsApp, i va flipar, li va agradar molt, sí, i va dir, clar que sí, no? I lo maco va ser que vam fer.
1: Sí, sí.
2: Aquesta, sí.
1: Aquesta, puja un moment, puja.
2: Aquest sóc jo, encara puc parlar, eh?
1: Aquesta veu trencada és el Dausà.
2: Aquest sóc jo.
1: Després ve supertrencada.
2: A veure si ara entre ell o encara... No, això és la primera part. Tenim... Sí. Ara. Quedem-nos al llit, provem de dormir. Temaz. Fins que el sol ens trobi. Ell té casa aquí, també.
1: A Puigcerdà?
2: Sí. L'hauríem pogut convidar.
1: Els tontos.
2: Bastard.
1: No, avui em convides,
2: Lucià, tu.
1: Avui em convides tu, ja ho saps. Doncs, escolta, és molt bonica, la veritat, aquesta cançó de l'Antonio Orozco. 2 mesos, quedeu-vos amb això, i la tercera bogeria del Dausà serà una realitat. Va, quina cançó vols escoltar de pe a pa, avui al Vermut?
2: Mira, n'hi ha una que per mi del disc és una perleta que a vegades passa més desapercebuda, que és de l'últim disc, de Cor i de Genolls. Per què? Perquè justament buscant les coses que ens costen a la vida, a vegades ens costa demanar perdó.
1: Molt bé.
2: I ens costa acceptar el perdó i fer-ho des d'un lloc festiu, de dir, si tu ets capaç de demanar perdó, és que has crescut una mica a nivell personal i has entès coses de l'altre i coneix més a l'altre. I aquesta és una cançó de reivindicació del demanar perdó i no passa res i celebrem la vida junts. Es diu D'acord i de genolls.
1: D'acord i de genolls. Jo últimament demano molt perdó i això crec que ens fa més grans.
2: Segur que sí.
1: L'escoltem... Que bé que ens hem quedat. L'escoltem i tornem des de Puigcerdà. Som-hi, va.

0: Si et proposen fer un vermutet, convida'ls al de Flashback. Et sortiran amistats dels llocs més inesperats. A Flashback, el vermut de Llucià Ferrer.
1: Doncs ens ho estem passant molt bé amb el Joan Dausà, parlant de tot, de la vida. I és veritat que aquesta cançó hauria de ser single properament, eh?
2: És guai.
1: És molt maca. I a més, és festiva.
2: Sí.
1: És una cosa de...
2: A vegades els singles també passen sense una profunditat, no? A mi m'agrada fer cançons festives, però que hi hagi una mica de cap allà a sota.
1: Està clar, està clar. Escolta, la següent bogeria, 2 mesos, eh? Tinc moltes ganes. No ens donaràs cap pista, Joan?
2: No. No és ni Barcelona ni Madrid.
1: És Europa?
2: És Europa.
1: Va, sí, però vull dir que...
2: Ah. Ah,
1: ja ho veig. No diré res per no destrossar... Ui, el veig, ets un punky. Però clar, la família et segueix sempre, no? Per tant...
2: Ens veiem allà.
1: Haurem d'agafar avions, en fi. Allà. Escolta'm una cosa. Has parlat de la possibilitat d'anar a altres ciutats europees a tocar tard o d'hora. Hi ha alguna que et faci especial il·lusió?
2: No t'ho diré.
1: És que jo no sóc un periodista insistent. No, no.
2: No t'ho diré.
1: Val. Ara fora però, conyes.
2: Però hi ha moltes ciutats europees, no més, com Roma, Londres,
1: on
2: París...
1: On has tocat, fora de Catalunya? On has tocat?
2: Fora de Catalunya, mira, vaig fer una època que vaig com adaptar... Això no sé si se sap gaire.
1: A veure.
2: Quan vaig fer el segon disc, després d'On seràs demà, que vam fer els dos palaus de la música, vaig adaptar 10 cançons meves a l'anglès.
1: Ah. Vale?
2: Si tu entres a Spotify i poses Joan Dausà, JD...
1: Sí.
2: Trobes 10 cançons meves que jo canto en anglès.
1: Hòstia, que bo.
2: O sigui, jo mai, I never, ever.
1: Oh! Per favor, busco Àlex Mata. Sí, sí. Jo mai...
2: I never, ever.
1: I never, ever, per favor, no.
2: Sí.
1: Però quan fa d'això, Joan?
2: Això fa 7 o 8 anys.
1: Hòstia, és, mira, atenció.
2: Això és I never,
1: ràpid,
2: ever.
1: L'Àlex Mata. Puja, puja, puja, puja. I never, ever, ever.
2: I llavors vaig fer Truca, Mera, Call Me. No sé, hi ha 10 cançons de les primeres, i llavors vaig fer una gira per Europa i Estats Units i Canadà.
1: Alerta, Joan Dausà, en Igli Piticli. Atenció. Hòstia, bo escola, eh? Va, clar, amb aquesta veu t'ho diràs, no?
2: No, vaig estar practicant l'anglès per donar-li cap ego, però bueno.
1: Sí, però realment no controles molt?
2: No molt, però vaig fer per viatjar. Llavors vaig fer Washington, Nova York, Los Angeles... Al Canadà vaig fer, no sé, sí, Quebec, i vaig fer, sobretot, també molt a Europa, no? Praga,
1: Bé, per tant,
2: Estocolm, no sé si...
1: Tornarem a viatjar.
2: I ja ens ho coneixem, però ara serem uns quants més.
1: La família del Dausà, agafarem l'avió, sí, que faci falta, i anirem. Abans de que entri l'Arnau Marco per acabar brindant amb unes altres bombolles espectaculars,
2: collons,
1: et vull fer un joc, sobretot del panorama musical, perquè per mi ets una veu autoritzada a poder parlar de certes coses.
2: A veure.
1: I també per conèixer gustos del Joan Dausà. Digue'm el top 3 de cançons teves, ara mateix, que menys t'agraden.
2: Que menys?
1: Sí. O mira, 3 no, però almenys una que diguis no n'estic satisfet. Començo amb aquesta forta, eh? O satisfet, o que diguis, va!
2: Hòstia, que difícil.
1: Ja, ja, ja. Ja. Sóc un cabron, però som amics i ja li puc fer.
2: Sí. És que em costa molt. Perquè et podria dir que potser no estic satisfet de la producció on hem arribat. O sigui, et parlaré d'un disc. El disc On seràs demà,
1: sí,
2: hem intentat fer una producció més popera de banda i fa que les cançons, l'ànima que tenia algunes cançons, es perdi una mica.
1: Val.
2: Per exemple, On seràs demà,
1: sí,
2: és una cançó que amb una altra producció penso que seria molt més...
1: Val, doncs amb això ja tinc
2: prou. Va. Per aquí, perquè al final passen un filtre que no em deixo passar cap, que no em...
1: Va, escolta, aquesta també és cabrona. El teu millor concert d'aquesta gira, Muller.
2: Millor?
1: Sí.
2: El primer. El de Fontajau.
1: Home, és que allò és molt bèstia.
2: Fontajau, perquè es va sumar que era el primer. Eren 7.000 persones en aquell pavelló de Girona i va ser com... Com que era l'inici de tot el... Que després n'hi va haver de xulíssims al llarg de la gira, eh? Però... Al ser el primer sempre hi ha aquella cosa i el recordo molt de carinyo.
1: Amb quin grup català? Arnau Marco, bones, com estàs?
3: Molt bones.
1: Acabem, si algú vol tastar aquestes ampolles...
2: M'estan provant una copa i m'emporten una
1: altra. Sí, sí, sí, perquè ara és... Acaba... Mira que bonica l'ampolla, més a més, està verta, Joan.
2: Sortiré rodolant, eh? Home, molt mono.
1: Home, després de matinar, vull dir que cap problema.
2: Molt bé, molt bé.
1: Escolta, Joan, amb quin grup català o artista t'agradaria fer una col·labo? Que digués, home, em vindria molt de gust.
2: Em vindria molt de gust, evidentment, amb la Rosalía fer alguna cosa.
1: Val, molt bé. Sí. Perdó, accepta Rosalía.
2: Però llavors em passaré l'altre... Sí, amb Rosalía m'agradaria, però amb el Joan Pons, del petit de Calaril, també.
1: Hòstia, molt bé.
2: Per exemple.
1: Molt bona.
2: Sempre ens ho diem que tenim una cosa pendent.
1: Un lloc on et falta tocar i que tens entre cella i cella.
2: Notre Dame.
1: Hòstia! Que pica fort el tio.
2: Ho farem, eh?
1: Escolta, i una cosa que jo penso, per nosaltres i els de dalt, desbancarà el quan somrius el Nadal de tots els catalans?
2: Això.
1: Estem d'acord o no?
2: Això ja...
1: És Nadal, la coneixeu aquesta, eh? Doncs, per... Però aquesta, per favor, per favor. Que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem de veure més. Algú desbancarà?
2: És que diu...

0: de connexió, no? Com Nadal. Per tant, sí. la cançó s'ha fet... Sí,
1: és i és que la gent estava menjant l'hamburguesa de Bonària i heu deixat de menjar-la per escoltar això. Puja, puja, puja, puja.
2: I em fas una abraçada que parla de la
1: ràbia. Ai, que és maca, per favor. Escolta, vés obrint ja, aquesta...
0: Tenim una petita sorpresa amb, amb aquesta cançó de cara al Nadal. Ja ho veureu.
1: Val, molt bé, ens ha dit coses en Joan avui.
0: Hi ha coses, hi ha coses. Que,
1: si aquest...
0: Vaig anticipant com spoilers, però sense dir res.
1: Sense dir res. És un parador de fum.
0: S'estic escalfant.
1: És un parador de fum.
0: Aviam,
1: obre aquesta sèrie mentre l'Arnau ens explica amb què brindarem aquest cardús
3: doncs mira,
1: de Berta, que és brutal.
0: Tia, això és per mi?
1: Això és per tu. Per
0: aneu, aneu brindant, que
1: sí,
0: jo poso les ulleres.
1: Ara se les posarà i sentireu el públic. Oh, i és el dels homes amb la sèrie, va.
0: A més...
1: Digues. Veure,
3: Berta? Això queda bé.
1: Hòstia!
3: Ja t'ho dic jo, que això queda bé.
1: Som molt guapes.
0: Sou més guapos del que semblava.
1: Que cabrot. Va, Arnau, explica't.
3: Home, escriu cançons, ara.
1: Et queden escarosament bé, sí, sí.
0: Bueno.
1: Sí. Va, digues, digues, Arnau.
3: Anem amb Berta, que estem amb el Josep Torres i Cidí.
1: Home.
3: El senyor que amb 18 anys va dir, escolta, saps què? Deixo de jugar i em poso a fer cava.
1: O sigui,
3: això és molt d'antes.
1: És molt d'antes, sí, sí.
3: I és un noi molt jove, perquè té la nostra edat. O sigui, que realment és un crac. Aquí estem en una de les zones boniques per mi, que és Subirats, amb unes vistes a Montserrat espectacular.
1: Tenen un jardí allà, un jardí amb gespa per veure Montserrat.
3: El Wine Bar és de lo millor que hi ha.
1: És molt guapo, eh? Sí, sí.
3: I hi fa producte...
0: Pot ser que estigui picat o no?
3: No, gens.
0: És broma.
1: És que broma, Joan.
0: És broma.
3: Ens ha picat, eh?
1: Ens ha picat.
0: Hi ha hagut aquest silenci.
1: Sí, sí, grills.
3: Bueno, bàsicament podria, perquè el sur no depèn dels cellers.
0: Està molt bo, està molt bo.
3: Però... molt interessant, perquè ell és una esteta. Si mireu, les ampolles són precioses, sempre té una estètica única.
1: Sí.
3: I amb això jo crec que van fer pràcticament la seva
1: insígnia
3: gran
1: de màrqueting,
3: la insígnia, que és que té un cep platejat.
1: Ara ho menjarem, cardús, això, a xarxes.
3: Perquè aquí estem amb el Bertes Cardús, Berta Cardús, Gran Reserva Brunatur, que per mi és un d'aquests caves plaents de veritat. O sigui, és un cava transversal. No pot haver-hi una persona que el tasti i no digui m'agrada. I això, en el món del cava, és molt complicat.
1: Doncs sí.
3: Perquè si ets sec, ets massa sec. Si ets una mica brut, ets massa brut.
1: Si fas cançons romàntiques, ets massa tou.
3: Ah,
1: si fas una de ràpida, ja vas de modernic.
0: L'equilibri...
3: Doncs per mi el Cardús és d'aquests caves que no falles mai. Sobretot, a més, estem parlant de guarda superior, que estem parlant de 10 anys mínim les vinyes.
1: Mare meva.
3: Sempre ha de ser ecològic des del 2025. 30 mesos de guarda que es fan lents. Perquè esperar 30 mesos a dia d'avui...
1: A facturar.
3: No, a facturar, i que a dia d'avui agafem el mòbil i diem què busco, i en microsegons ho tenim, ara t'has d'esperar 30 mesos doncs per treure això al mercat.
1: Sí, Joan, haig d'explicar una cosa, perquè això és un programa de ràdio i no ho heu vist. El Joan té un joc de canell. A veure, torno a fer això amb la Riedel. Ho has fet, m'has fotut molta ràbia, tio.
0: El què?
1: Clec, clec, clec, clec.
0: He fet això?
1: Quina ràbia! Perdó.
3: Sí, que portem temps,
0: perquè... Cala la pilota perquè tornem un altre dia.
1: Però...
0: Sergi, ho fa.
1: No, no ho sé fer. És a dir, aquí sí, al barril de... Ja, clec, clec, clec. Però, vaja, la cerimònia del farsant.
0: És el dit de sota. Ara em diràs que no ho he... No, me l'invento jo, el dit de sota, perquè no em caigui la cova, saps?
1: Val, molt bé.
3: El dit gros és el que fa el moviment.
0: Veus? Mira, molt bona.
1: El dit gros és el que fa el moviment.
3: Sí. És el que ha de fer el moviment,
0: vale.
3: La força.
1: Hòstia!
3: Jo sí, que ho estàs
0: però
3: fent
0: bé. Però se't veu tens.
1: Oh, no, ho estic. Val, molt bé. Escolta, què rematem amb això d'aquest cava tan bo?
3: Bàsicament, sobretot, s'ha d'anar a visitar els productors, aneu a Subirats, són molt carinyosos, està la Gemma i el Josep, i des del meu punt de vista, aquesta bombolla tan fina, molt pocs caves d'aquestes categories de preu el tenen. Són, per mi, dels millors en controlar la bombolla.
1: Molt bé. Doncs, escolta, per cert, seguiu el Joan, @joandausà a Instagram, perquè allà és on ell sempre va anunciant cosetes de coses que faran. I avui hem tret que d'aquí 2 mesos hi haurà la tercera bogeria, que amb aquesta cançó tan bonica de Per nosaltres i els de dalt, per Nadal hi haurà alguna cosa?
0: Passaran coses.
3: Ens hem de veure més, aquesta frase.
1: Ens hem de veure més. Pam, fa molt mal.
0: Ah, una cosa molt ràpida. Hem penjat una cosa que vam fer amb el Club Social Carme.
1: Sí.
0: Si entreu a Instagram hi ha l'enllaç, que és un joc que vaig fer, però que és divertit. Vaig unir Jo Mai Mai i Judit en una sola cançó, com si passessin la mateixa nit.
1: Oh!
3: Ho he vist.
0: I de cop canvia la història, perquè em sembla que Sli...
1: No ho he vist, això.
0: Sli!
1: Oh!
0: Això a YouTube...
1: Que és el que vol Catalunya!
0: Es pot trobar a YouTube. Ho he penjat avui o ahir per fer una mica la broma, però ja que estic aquí ho explico.
1: Ho buscarem, molt bé. Gent de Puigcerdà, s'ha acabat. Però us ho ha passat bé o no? Home, a veure, 2 hores de vermutet, la pera, l'esprit, les caceres, la llangonissa, el formatge, la burger de Bonària... No es pot demanar més, no? Bé, sí, tornar l'any que ve, no? Voleu que tornem, no? Doncs ara parlo amb el Russell Crowe, d'aquí de Puigcerdà. I, per cert, hi ha galetes tries, no les deixeu al sol, per favor, perquè es fan malbé i és un producte

0: Super Premium. La setmana que ve, i em sento com si estigués a Saturn, ara, la setmana que ve, des del mercat de Montserrat, nou vermut amb l'Òscar Nin, la Riota, l'Empar Moliner, falta el Ramon Pellici, el Josep Cuní, la Laura Grau, molts convidats que passaran pel vermut. Si voleu venir, vermut@flashback.cat. Em quedo passar el cap de setmana aquí. Gràcies, i la setmana que ve, més. Adeu!
1: Flashback. Són les dues.

0: La veu i el ritme de Teddy Swims va debutar a l'antena de Flashback amb el ritme de Lose Control, també Bad Dreams. I aquest és l'èxit de la setmana, signat per ell mateix, Mr. Nouillol. Després del vermut de Llúcia Ferrer, les 2 i 4, família, què tal? Com va? Aquest dissabte.
1: Amb Eudald Puig.
0: De bona manera, com sempre, que convertirem el punt fins al punt de les 7 de la tarda, serà llavors quan arribi l'Andreu Joanola, avui amb l'última edició del Tardeo de Flashback. Mentrestant, èxits a punt de pala com aquest, que comença a sonar de fons. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
1: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
0: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
1: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
2: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
3: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al Pil Pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

0: pecat.
1: Van fer la bona feina, Quevedo, Elvis Crespo, tots dos plegats, fent la cançó de l'estiu. És el ritme de la Graciosa, fent aquesta cançó tot un himne cap a una de les illes de les Canàries. Terra natal de Quevedo, l'artista que el deixem enrere. Ara DJ Goja, Jason Derulo i Melody a través de Flashback. És el

És la recepta que ens recomanen els catarres. Viure els diumenges sense drama. És una cançó d'aquesta temporada estival que deixem enrere, ja entrant a la tardor de ple. Àlex Warren és el so de Fever Dream a través de l'antena de Flashback.

0: Això és tot un èxit que ens signa Bad Bunny.
1: Cuidao que nadie no escucha.
0: El portorriqueny amb aquest so que és el ritme de Nueva York. De seguida The Weeknd, que va fer parada a casa nostra fa unes quantes setmanes, a principis de setembre. Abans, Olivia Rodrigo. Stupid Song a Flashback.

Aquestes dues andaluses amb molt, molt de talent. Per una banda, Anna Mena, Lola Índigo, per fer aquest tros d'èxit. Petitó, a través de l'antena de Flashback, dos per sobre de tres quarts de tres d'aquesta tarda, migdia, encara de dissabte, 26 de setembre del 26. Cap i cua, Joan Dausà, Mama Duixa, també dos cracs de la música de casa nostra, s'han ajuntat plegats per fer aquest. Papi, escolta, va, posa-la al disc. Veus a la...

0: Ves que aquesta no sigui la vostra cançó preferida. Sabina Carpenter. Des del seu darrer disc d'estudi del Regne de Mindchild, de Flashback.
1: A Flashback, només exitjant Eudal Puig.
0: I per apropar-nos al punt de les 3... fem amb aquesta triple col·laboració. Karol G, Judeline, Rosowski, a Flashback amb Baby Wow.

0: Moving to the Sun, Hugo Lima i l'Àngel, amb aquest ritme, obrint hora d'èxits a través de Flashback Família. Què tal, com va aquest dissabte? Segona hora en marxa, a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Com sempre, contentíssims. Només
1: èxits amb Eudald Puig.
0: Flashback. Hola, Bruno.
2: Hey guys, it's Bruno Mars, and you're listening to my songs.
3: I just might.

0: Tres dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba a la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la vila medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Aquesta setmana, a la...

0: i el número 1 de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

Il·luminant-los des del seu lux, Rosalía, una de les catalanes més internacionals de tots els temps, ens regala aquesta, que és el so de la perla. I debuten a l'antena de Flashback amb aquesta cançó ben enèrgica i ben potent. Són els Brou, amb aquest títol, que és De colors.

Another, aquest duet musical dels Països Baixos que s'han anat a juntar per fer aquest èxit. Amb 54 Ultra, la producció. Tots dos signant aquest ritme és el Talk to You. Durant tots aquests dies, el número 1 de la llista de Flashback. De seguida ens plantem al punt de 3/4. Ho farem amb Ed Sheeran, que ha estat força polèmic les últimes setmanes. L'escoltarem amb Shivers. Abans, Olivia Rodrigo, que el mes de maig del 2027... farà parada a Barcelona amb 4 nits pràcticament consecutives al Palau Sant Jordi. 1, 2, 5 i 6 de maig del 2027. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Juan Magán, ayer la vi recuperant un dels grans himnes del reggaeton. Això sí, portant-ho a la modernitat amb un somo és actual. Arriben ara, els Tame Impala s'acompanyen de Jennie de Blackpink. Tots dos signen aquest ritme de fons als compassos, a flashback de Dràcula.

futbol d'aquest any 2026. Shakira, per cert, que ja té la mà trencada de fer mundials. Dai Dai, a través de Flashback. Ara, per escoltar Ginestà, que just fa una setmana eren a Vic, el mercat de música hi va omplint de bona manera la plaça Major. En aquesta ocasió s'acompanyen Daniel Moliner per fer aquesta cançó amb la guitarreta. Escolta, amb qui estaràs?

0: Qui li hagués dit a l'any 2011 a Gouchi que la cançó que haguessin fet amb Kimbra uns anys més tard, com a mínim 15, ho acabaria petant tant, això sí, amb una so, amb una melodia més moderna i un ritme més portat a l'any 2026. Gouchi, el ritme d'en Shairi.
1: A Flashback, només exitjar Eudald Puig.
0: Vinga, per plantar-nos a les 4, tornem cap a casa. Sopa de cabra, Jordi Roca, amb aquesta, el Far del Sud.

0: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: És aquell cunyat, aquell amic, aquell cosí, aquella persona que més o menys tots podem arribar a tenir al cap. Que ho sap tot, eh? És que ho sap tot. Déu-n'hi-do, tu, bona peça. Teddy Swims, Mr. Know It All, l'èxit de la setmana per obrir... Una nova hora a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Família, què tal, què tal? Com va aquest dissabte? A les 4 i 3 minuts. És un plaer, com sempre, de saludar-vos a través de l'antena de Flashback. Apunta Taylor Swift, The Fate of a Fili abans, Karol G i Bruno Mars.
1: Amb Eudald Puig.
0: És una de les més noves que hem incorporat a l'antena i de ben segur que durant aquesta tardor serà un dels èxits imprescindibles. Ritme de fons d'estil. Benvinguts i bona tarda.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Aquesta setmana... A la...

0: número 1 de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

Els Catarres, que ja porten una bona dècada, uns quants anys a l'esquena en la seva trajectòria musical, i segueixen amb la mateixa vitalitat del principi. És el ritme de diumenge sense drama que deixem enrere a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya per escoltar el piano de fons, la tranquil·litat de Sina Spiro, Die on this Hill.

Esperon, ens hem plantat de bona manera dels quarts de 5 d'aquesta tarda de dissabte amb aquests dos cracs que han signat durant tot aquest estiu la cançó. Que ve d'Elvis Crespo, tots desplegats amb la Graciosa. Arriben ara per aquí al ritme de les Catsai.

0: diu que et quedis, només si vols ballar. Evidentment, és la millor recepta. De Miles Smith, cadàver de l'antena de Flashback per escoltar tots els èxits. Com aquest del Sutherland, que torna a trepitjar l'antena de Flashback amb aquesta, que és l'última.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Són en Biza i en Daddy Yankee. Aquesta Music Session número 0. Tots dos plegats col·laborant a Flashback.
1: A Flashback, només exitjam Eudald Puig.
0: Vinga, va, escoltem el debut de Chris de Sarandí. És el so de Good Old Days.

0: Tota una responsabilitat obrint obra a través de l'antena de Flashback. Excel·leixen amb molt bona nota. Anna Mena, Lola Índigo. El ritme de Petitó a les 5 i 4 minuts d'aquesta tarda dissabte, família. Benvinguts. A través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Nova hora que compartim plegats de bona manera.
1: Amb Eudald Puig.
0: Amb tots els èxits de Flashback, també amb Justin Bieber.

0: que...
1: Andorra.
2: 96.0.
3: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
4: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
5: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
4: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
6: Les millors braves d'Andorra?
7: No vagis al Barra Mars.
6: Un bon bacallà al Pil Pil.
7: No el demanis al Barra Mars.
6: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
7: Oblida tant del Barra Mars.
6: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
8: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
6: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
9: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
10: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
9: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
10: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
11: Aquesta setmana...

0: i el número 1 de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0. We go.

Ell és Ed Sheeran. Ben polèmic ha estat les últimes setmanes, eh? L'estem escoltant amb aquesta, que és Sapphire, una de les últimes que hem incorporat d'aquest artista britànic a través de l'antena de Flashback. I just d'aquí a un mes ja haurem canviat l'horari, haurem perdut hores de sol. No sé si sou dels que us agrada o preferiu els rayos de sol.

No és pas casualitat que soni aquesta cançó. De fet, és gràcies a tots i totes vosaltres que voteu a flashjack.cat/llista i que heu aconseguit que aquest ritme Talk to You de la mà de Noder i 54 Ultra doncs lideri la llista de flashjack durant tots aquests dies. El número 1, camí cap a 6:15 per escoltar aquesta dolça cançó ben tendra i tan aucanya des del seu quarto azul. És el ritme de connexió psíquica a través de l'antena de flashback.

Són dues de les bandes més veteranes de la música urbana a Catalunya. Per una banda, Flashy Ice Cream, per l'altra, 31 Fam. Tots dos plegats amb aquest ritme. Una bona manera per anar a berenar, tu. Dorayakis. Aquest famós dolç de Doraemon, que ens el va popularitzar a través del Super 3. Deixem enrere ara Mariana Grande, la més nova d'aquesta nord-americana que ens encanta, Flashback. Hey, that I made you love me.

Moving to the Sun, una cançó que convida a Tarder, eh? Les coses com són. Avui, a partir de les 7 de la tarda, l'Andreu Jonola, l'última edició del Tarder de Flashback d'aquesta temporada. Juga d'Imael Àngel. Moving to the Sun. De seguida Sebastián Yatra, però abans arriba la Miley. Ja no és Miley Cyrus, és Miley. El més nou, Best Persuades. Let's go.

0: Ja ha trobat el seu marit o no, la Rai? Where is my husband?
1: A Flashback, només èxits amb Eudald Puig.
0: Tornem cap a casa. Ara des de les Terres de Ponent, una abraçada a tota la província de Lleida. Kelly Isaia, he perdut el nord.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Va començar la seva trajectòria penjant cançons a YouTube, però mica a mica s'ha anat fent un nom a l'escena internacional. Teddy Swims amb la seva bogarra durant tota aquesta setmana amb el seu Mr. Know It All, l'èxit de la setmana. L'encarregat d'obrir l'última hora d'èxits que convertim plegats a Flashback a les 6 i 3, família.
1: Amb Eudal Puig.
0: Al punt de les 7, com cada dissabte, l'Andreu Jonola amb una nova edició del Tardeo. Mentrestant, ja sabeu que els èxits no paren de sonar mai a Flashback. Arriba Olivia Rodrigo, el so de Drop Dead. Bona tarda.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal, la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors de la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Flashback Andorra. Només èxits.
3: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
4: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
3: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
4: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
3: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
5: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
6: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
2: La ràdio musical d'Andorra.
0: 96.0.

Tana de flashback durant aquest estiu del 26. El so de Dai Dai, Shakira Burna Boy. Potser més d'on tornaríeu a l'estiu, eh? Precisament és el que diu James Blunt. És la més nova d'aquest artista. A l'antena de flashback, té gust estiu. Tastes like summer.

Des d'Aigua Freda i Centelles són els Catarres, amb aquesta que és diumenge sense drama. Per cert, que el 23 de desembre d'aquest 26 serà en el Palau Sant Jordi, a l'última gran festa de l'any, el 120è aniversari del RAC, juntament amb els Tiets, també amb Sopa de Cabra o amb Buos. Ja hi ha entrades a la venda, eh? Clippersmusic.org. Deixem enrere ara amb Bruno Mars. I Just Might, de Flashback.

És el bo Daniel Moliner. Un cop més a l'antena de Flashback, aquest artista en majúscules. Me acuerdo de ti. Sonen aquesta tarda de dissabte. Ara Taylor Swift, una de les més noves és aquesta. Posa la banda sonora a la pel·lícula de Toy Story 5 amb aquest ritme. I knew it, I know you.

Ritme per descarregar l'energia necessària en aquesta tarda de dissabte. Ens ho signen Fibel i Solto. El so de Jamaican Bam Bam, una de les imprescindibles d'aquest estiu del 26, a través, evidentment, de l'antena de Flashback. Tornem cap a casa, ara, amb els Amics de les Arts. És la més nova. Escolta, segurament t'estimo. No crec...

0: Recupera una melodia de Faithless del segle passat i l'ha portat a la modernitat més absoluta. El so, la melodia de New Religion, de la mà de Bibi Rexha. Volem proposar un nou dogma, una nova manera de pensar i de veure les coses. Al punt de les 7 de la tarda, la deixem enrere, Flashback.
1: A Flashback, només exitja Eudald Puig.
0: Per de seguida donar pas a l'Andreu Joanola i l'última edició del Tardeo d'aquesta temporada. Farà des de Barcelona. Abans, però, DJ Gojas, Jason Derulo i Melody, tots tres amb aquest ritme, és el so de Michiko. Un servidor torna demà a partir de les 2 del migdia. Família, acabeu de passar una molt bona tarda, vespre i de tardeo de dissabte. Passeu!

0: presenta el Tardeo de Flashback. Dues hores de ritme, festa i convidats de luxe. El Tardeo de Flashback, presentat per Andreu Joanola.
1: Les 7 en punt de la tarda comencen les dues millors hores del cap de setmana! Joder. M'encanta. Gent espontània, a mi és el que més... Sempre m'ha agradat. Tornem a estar aquí per fer una mica d'escalfament i entrar a la nit amb molt bon ritme i sense sorpreses. Últim Tardeo de Flashback de la temporada. Oh! Passa res, tu. Hem vingut fins l'ametller origen del World Trade Center de Barcelona. Un lloc preciós, enorme, i el meu somni com a client de l'ametller origen que sóc cada dia. Avui, per acabar, he pensat que havíem d'acabar amb la millor gent de Catalunya i per això avui m'acompanyaran dues noies que són de lo millor a lo seu. Primer rebrem l'actriu Diana Gómez, que ara mateix apareix a totes les sèries, a totes les pel·lícules, ho està petant, vol dir que és molt rica, i l'Alba Riera, la comunicadora, que ja és la major referent de la joventut del nostre país. Vindrà la Neus Bermejo també a fer una secció. Ja sabeu que aquestes dues hores, aquí un aplaudiment, estareu bevent martini, sisplau, un aplaudiment per martini. Mira la gent. Clar, li dones martini gratis i així està, clar. Ametller Origen ens porta una novetat que desvetllarem en breus, però jo crec que és la novetat més grossa que hi ha hagut mai a Ametller Origen. Ho he provat i és impressionant. Tindrem llonganissa de casa Cendra, això també agrada. Ulleres de casa Ètnia, que són les millors ulleres, fan guapo a qualsevol. Fotem-li una mica de música i tornem de seguida.
0: Els vespres de dissabte són una festa amb martini. Escoltes el Tardeo de Flashback des del World Trade Center de Barcelona. Bona música, glamour, convidats VIP i moltes ganes de ballar.

Si buscaves una reunió tranquil·la al World Trade Center de Barcelona, t'has equivocat de dia. Aquí avui hi ha Martini, Andreu Joanola i el Tardeo de Flashback. La reunió és a la pista de ball.

0: Els vespres de dissabte són una festa amb Martini. Escoltes el Tardeo de Flashback des del World Trade Center de Barcelona. Bona música, glamour, convidats VIP i moltes ganes de ballar.
1: Andorra
2: 96.0.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Bernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Vivim més anys que mai, però com podem viure'ls amb salut, energia i autonomia? Hi ha factors que influeixen realment en una longevitat saludable? L'edat no depèn només dels anys que tenim, sinó de com decidim viure'ls. Creant Fundació us convida a la conferència Com guanyar anys de vida i vida als anys. Claus científiques per a una longevitat saludable. A càrrec de la doctora Carmen Romero, metgessa especialista en longevitat saludable. 28 de setembre a les 18:30 a l'edifici CREA. Inscripcions al 88-88-88. Creant Fundació. Persones com tu.
7: Tres dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba a la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
1: Sintonitza la freqüència de l'èxit.
8: A Flashback posen la millor música.
9: Jo sempre porto Radio Flashback.
10: A la feina posem Flashback tot el dia.
11: Després d'una cançó ve una altra encara millor.
12: Aquesta cançó és boníssima.
1: Flashback. Radio Flashback Andorra.
13: Flashback. Flashback.
1: Radio Flashback. Aquesta setmana a

0: de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0. Si buscaves una reunió tranquil·la al World Trade Center de Barcelona, t'has equivocat de dia. Aquí avui hi ha Martini, Andreu Joanola i el Tardeo de Flashback. La reunió és a la pista de ball.
3: Tornem a estar aquí al Tardeo de Flashback des de l'ametlla origen del World Trade Center. Ara estic amb una persona, agafa el micròfon, estic amb una persona molt important.
4: Bueno, molt important, tots som molt importants aquí, no?
3: Digues, Àngela.
4: Soc l'Àngela, exacte, directora de màrqueting d'ametlla origen.
3: Directora de màrqueting d'ametlla origen, eh?
4: Exacte.
5: Cuidado, eh?
4: Bueno.
3: No, cuidado. Jo estic nerviós.
4: Jo també.
3: No, jo me'n...
4: Què trobes?
3: Escolta'm, jo no coneixia aquell lloc.
4: Clar, és que jo volia que vinguésseu aquí, bueno, l'equip volíem que vinguésseu aquí perquè al final ens coneixeu per les botigues, però el que no sabeu és que tenim restaurants i tenim aquest restaurant que està aquí al moll de Barcelona en unes vistes espectaculars al mar, una proposta gastronòmica en producte fresc de temporada, o sigui que...
3: Però has dit, perdona, hi ha més d'un restaurant?
4: Exacte, hi ha més d'un restaurant. Tenim un altre restaurant a Ametlla Origen Mercat d'Autors, a Numància, en Berlín, on tenim també la nostra botiga.
3: Quina Ametlla Origen aquella?
4: Què et sembla?
3: És una ciutat.
4: Exacte.
3: Allò és una ciutat.
4: Allà et perds, eh?
3: Allà et perds, però m'encanta, eh?
4: I tant que sí.
3: Jo vaig matins allà, eh?
4: Així m'agrada.
3: A passar el temps i a comprar, eh? Faig gasto a l'Ametlla.
4: Bueno,
3: així, així. Jo faig gasto a l'Ametlla, eh? I on més teniu restaurants?
4: I després tenim un altre restaurant a Sant Cugat, al carrer Cerdanya, que està on tenim una botiga, i a la planta superior tenim l'altre restaurant.
3: Vale.
4: O sigui que qui estigui a Barcelona pot vindre cap aquí, i si no, també allà a Sant Cugat ho tenim. Exacte.
3: Escolta'm, jo t'he d'agrair, en nom meu, i crec que de tots els meus amics i de la nostra generació, ens heu salvat la vida de dinars, de sopars...
4: A mi també me l'ha salvat, ja. Això no? Amb els plats preparats...
3: No he de cuinar. És més econòmic que si comprés. No embruto. És bo. És saludable.
4: Saludable. No. Tens moltíssima varietat, perquè tens moltíssims plats preparats. O sigui, cada dia, és o no, pots menjar alguna cosa diferent.
3: És impressionant.
4: Jo ja he deixat de cuinar.
3: Has deixat de cuinar?
4: Sí, sí, jo he deixat de cuinar,
3: també. Jo no he començat, ja està.
4: Molt bé.
3: Escolta'm, avui vens a... Clar.
4: Avui venim a presentar en exclusiva
3: un nou
4: llançament, exacte.
3: Què?
4: Que és la nova Banger. A tu et sona?
3: Em sona molt Banger perquè, clar, jo he estat a festivals de música a Catalunya aquest estiu i hi havia Banger, hamburguesa.
4: Exacte, les hamburgueses, però en un nou format, un nou concepte.
3: Que està molt ben parit, eh?
4: Molt ben presentades. Són unes hamburgueses que estan tancades.
3: Tancades, eh? Vale. Amb el pa.
4: Amb el pa.
3: Està
4: és
3: tancat.
4: Un pa de vidre de massa mare. A dins té vedella d'ingredients de qualitat.
3: Molta qualitat.
4: Exacte. I llavors el que és més diferent i original és que ja està preparada, simplement l'has d'escalfar durant uns minuts al forn o a l'airfryer.
3: No,
4: o sigui, pràctic, res, 10 minuts i ho tens.
3: 10 minuts.
4: Exacte. I llavors queda cruixent per fora i sucosa per dins.
3: Bueno.
4: I el més important és que te la pots menjar on vulgues perquè no t'embrutes.
3: És que no t'embrutes perquè està tancada.
4: Està tancada. És una revolució, això.
3: I això com es podrà trobar? Perquè jo hi vaig ja, eh?
4: Vale. A partir de la setmana que ve,
3: setmana
4: a principis d'octubre, ho tindrem a més de 80 botigues d'ametlla origen.
3: Banger, eh?
4: Banger.
3: Recordem, o sigui, si no ho trobeu, demaneu Banger.
4: Hi ha tres varietats.
3: Tres varietats.
4: Exacte. La cheeseburger, que és la típica.
3: Aquesta és la que he provat.
4: Exacte. I què et sembla?
3: 10, un 10.
4: Molt bé.
3: La cheeseburger
4: també, és la que més m'agrada de totes.
3: Cheeseburger.
4: Cheeseburger. Després tenim la trufada, amb tòfona. Aquesta no, ja no cal dir res més, no? Clar, esta no l'has provat, esta la provaràs després.
3: Després provo una trufada.
4: Que tenim una sorpresa, exacte.
3: Vale, una sorpresa.
4: I després tenim la de cabra.
3: La de formatge de cabra.
4: Exacte.
3: Hòstia.
4: També pels atrevits.
3: És que m'agraden les tres.
4: Bueno, bueno.
3: És que es tenen molt bon gust les tres. I les provarem aquí?
4: Exacte.
3: Avui les provarem,
4: eh? Tota la gent que ha vingut. Tots en exclusiva.
3: Hòstia, és impressionant. Un aplaudiment per a mi, per favor. En exclusiva, eh? Sí. Menjareu una cosa que encara no està a la botiga.
4: Exacte, que encara no està a la botiga.
3: Ho podreu explicar als vostres familiars. Bueno, això és impressionant.
4: Exacte.
3: Escolta,
4: a partir de la setmana que ve.
3: A partir de la setmana que ve.
4: Perquè tothom pugui tindre.
3: T'ha quedat alguna cosa per dir, Àngela?
4: No.
3: No?
4: No, em sembla que ho passeu molt bé.
3: No, home, clar que em passarem bé.
4: I ja està, i que gaudiu de les bangers, que valen la pena.
3: Valen la pena, eh? Exacte. Tothom atent, que ningú marxi. No us n'emporteu a casa, que registrem butxaques, eh? Que hi ha gent amb bolsos. No us podeu emportar hamburgueses al bolso, eh?
5: Estic veient aquí a gent amb el bolso gran,
4: sí, sí.
5: Se les emporta, saps?
4: No, clar.
5: Això no es pot fer.
4: Bueno, clar. Ho farem.
3: És que és molt bona,
4: clar,
3: eh?
4: Clar, és que és molt bona. Ho entenem. Doncs moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tu, Àngela. Un aplaudiment per l'Àngela, sisplau. Bueno. I ara estic amb el DJ Quique.
6: Quique Montero.
3: Quique, sense DJ.
6: Bueno, pots posar-li a...
3: DJ Quique Montero.
6: A l'epígraf de DJ, clar.
3: M'agrada molt. DJ Quique Montero, que has vingut guapo, guapo.
6: Guapíssim,
3: eh?
6: De guapo casa.
3: De naixement. Va. Escolta'm una cosa, què posaràs avui?
6: Ostres, mira, aquí tinc una llista que es diu Mou el préssec.
3: Mou el préssec?
6: Sí, que me l'ha passat casa amb Betger. Avui em sento com un producte de proximitat. Jo sóc de Mataró i em sento com una casa, caixa de maduixes del Maresme, avui. No? He vingut aquí a posar música.
3: La gent ballarà.
6: Home, i tant.
3: La gent ballarà, eh?
6: Espero.
3: Faràs que balli la gent, eh? Almenys aquesta primera fila han de ballar, han de demostrar coses.
6: Els hi posarem molt fàcil, eh?
3: Sí, eh?
6: Clar que sí.
3: Escolta'm una cosa, tu com a DJ...
6: Sí.
3: Com et molesta que la gent et vingui a demanar cançons? Saps el típic borratxo o borratxa que cap a les 3 de la matinada, que és quan comencen a ser perillosos els borratxos
6: sí.
3: i borratxes.
6: Saps l'hora, eh? Tu també
3: a les 3 de la matinada
6: has trobat,
3: és
6: també.
3: El moment vale. que la gent o vas a dormir o segueixes fins al final. Són les 3 de la matinada, aquestes. Llavors, quan et ve algú, posa'm la cançó de Superestrella de l'Aitana, vale?
6: De l'Aitana, vale.
3: Què li dius?
6: Automàticament li dic que no la tinc i quan es gira ja està sonant.
3: És que ets DJ Quique.
6: Clar, jo faig el paper de DJ, això no ho poso, però automàticament es dona la volta i la cançó ja està sonant.
3: Ja li dones, eh? Última pregunta. Tancar les sessions? Sempre he pensat que per un DJ és complicat.
6: Bueno.
3: No?
6: Bueno.
3: Com tanques tu les sessions?
6: A veure, jo puc dir que jo havia estat al midi de joque de la sala Pandown de Barcelona.
3: Què dius?
6: I del Sutton.
3: Què dius?
6: Però com que veig el perfil de gent que hi ha aquí,
3: sí.
6: us recordaré que la cançó que fèiem servir per tancar a la Pandown era el New York de Frank Sinatra. Un clàssic.
3: Ja. Yeah.
6: I més enrere, en el Maresme, el With or Without You 2 en el 4 Caldetes.
3: En el 4 Caldetes.
6: Mira
3: escolta'm, avui acomiadarem amb el New York, New York, podem?
6: Home, sí,
3: per
6: sí.
3: Per fer un guinyo a la Pandown.
6: Vinga, va, farem un pessic.
3: Farem un pessic?
6: Vinga, va.
3: Vinga, va, fot-li música Maco. I tornem de seguida.
6: Molt bé.
2: Els vespres de dissabte són una festa amb Martini. Escoltes el Tardeo de Flashback des del World Trade Center de Barcelona. Bona música, glamour, convidats VIP i moltes ganes de ballar.

0: Queden exactament 6 minuts per 7:45 del vespre. Seguim aquí al Tardeo de Flashback. Ara ja estic amb la Diana Gómez. Diana, com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Jo, és fort que estiguis aquí, eh?
1: Sí, estic molt contenta.
0: Estàs contenta d'estar
1: sí,
0: aquí?
1: Sí, estic molt contenta.
0: Joder, però és que ho estàs patant. Estàs a tot arreu.
1: Bueno, no
0: ho sé. Estic nerviós.
1: No, home, no. No, home, no.
0: Hòstia, però com estàs? Com, de veritat, la pregunta, eh?
1: Bé, bé, estic molt bé. Sí, sí.
0: Un 7 sobre 10?
1: Bastant, sí, prou, vas prou, sí, sí.
0: I estàs desperta, vull dir que no, no, que estàs bé, eh?
1: Sí, home, clar, que estic desperta.
0: Estàs bé, estàs bé, estàs bé. Escolta'm, tu ets de Tardeos o encara et tira la nit?
1: Jo sóc de Tardeos, també perquè quan tens un fill...
0: Clar.
1: Començar d'hora sempre està bé.
0: Clar, o sigui, tu, des que vas tenir el fill, has provat més això dels Tardeos.
1: Sí, exactament.
0: Vale, i la nit, estàs veient la nit?
1: És que les nits, saps què passa? Que després el dia següent estàs molt cansada.
0: Clar. I tens un fill.
1: Perquè tens un fill.
0: Clar.
1: I que es lleva d'hora igualment i és difícil.
0: Però clar, tu sorties de nit.
1: Jo sí, havia sortit bastant de nit.
0: Havia sortit... A per aquí Barcelona?
1: Per aquí Barcelona, sí, Madrid també, sobretot.
0: Madrid, clar.
1: Madrid, sí.
0: Clar, tu ets d'Igualada.
1: Jo soc d'Igualada.
0: A Igualada no...
1: A Igualada també,
0: ei,
1: sí.
0: Quin lloc tenim ara Igualada que sigui, o que tu anaves?
1: Ostres, jo anava a un lloc que es deia La Sala.
0: La Sala.
1: Sí, que és un antic teatre, era l'antic teatre mercantil.
0: Vale.
1: Després anava al Dom, que és una discoteca que no sé si existeix, que estava molt a prop de casa meva, que estava molt bé.
0: Quan les discoteques que tu has anat ja han tancat?
1: És que tenim una edat.
0: És que tenim la mateixa edat, eh?
1: Sí, sí.
0: Tenim una... és fort, això.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm, quina persona eres tu quan sorties de nit?
1: Quina persona era?
0: O sigui, del grup d'amics i amigues, quin rol tenies tu? El que demanava el cubates de dos en dos, la... més tranquil·la...
1: La que vomitava una mica.
0: Què dius?
1: Una mica.
0: Eres vomitera?
1: Una mica.
0: O sigui, eres la primera de vomitar.
1: Sí. Tenim bastantes anècdotes.
0: Sí?
1: Sí.
0: De no arribar al vàter.
1: Sí, o de lo típic que et quedes a dormir a casa dels tiets d'una amiga els primers caps d'anys i...
0: Bueno, Diana. I ara quan surts per la tele aquests tiets deuen dir...
1: Sí.
0: Veus aquesta noia que ho fa tan bé?
1: Va vomitar aquí mateix.
0: Va vomitar aquí al menjador, a la moqueta.
1: Ho vam haver de netejar. Haver...
0: Perquè ella no va netejar absolutament.
1: Perquè hi havia una taca, exactament.
0: Escolta, tinc la sensació que estàs estrenant sèries i pel·lis tota l'estona.
1: Bueno, perquè de cop és... no sé, s'ha donat així i ha coincidit tot en poc temps.
0: Clar, però com ho fas?
1: No ho sé, també... Per exemple, Cronos In Vitro, que s'estrena bastant igual...
0: Sí.
1: Ho vaig gravar, doncs, quasi intercalat una mica, vull dir que...
0: Clar, anem a... A mi m'interessa molt els actors i actrius com estudieu. O sigui, tu t'aixeques, fiquem un dia amb Diana Gómez. Has d'estudiar, et donen un... no sé, un espiralat?
1: Bueno, em donen un text, em poden donar el guió sencer o a vegades et donen les teves escenes.
0: Les teves escenes?
1: Exactament.
0: Vale, llavors tu dius, he d'estudiar.
1: He d'estudiar.
0: On estudies tu?
1: Depèn, o sigui, a casa. A casa normalment i... Depèn del temps que tingui. Ara, si tinc poc temps, em gravo moltes vegades les escenes, em gravo els altres personatges,
0: ah.
1: I fent coses de casa, fregant plats, escombrant...
0: Comences a dir el...
1: Començo a dir el text i intento estudiar-me el text. Si tinc més temps,
0: sí.
1: Llavors sí que m'assec més i que intento com començar per una mica els fonaments de quin és l'objectiu de l'escena, què vol el meu personatge...
0: Ara, entrar dintre el personatge,
1: entrar
0: no?
1: Dintre del personatge.
0: I utilitzes altra gent perquè et llegeixi text.
1: Si vaig apurada, potser sí.
0: Sí, eh? Com...
1: Però si no, m'ho gravo jo mateixa i jo m'ho faig.
0: No necessites a ningú, eh? Per...
1: No, normalment no.
0: Vale. Ara heu estrenat Cronos?
1: Hem estrenat Cronos.
0: La pel·lícula basada en els fatídics fets del 17 d'agost del 2017, a la Rambla. S'ha d'anar... Jo no l'he vist encara.
1: No l'has vista?
0: No l'he vist.
1: Molt malament, Andreu, home.
0: Jo tinc molta feina. Jo tinc molta feina.
1: Molt malament. Ara ja la bola negra ja està. Vull dir, d'aquí poc ja Cronos no estarà als cinemes.
0: No pot passar tan ràpid les coses. Anem a per Cronos. S'ha d'anar a veure.
1: Jo crec que sí. Millor veure-la en una pantalla gran i,
0: sí.
1: I millor... Jo crec que és un fet que tots sabem, que tots recordem on estàvem o com ho vam viure. I jo crec que està
0: prop,
1: bé.
0: Eh? Ens toca molt de prop.
1: Ens toca de prop.
0: Tu interpretes la cap de comunicació de la policia?
1: Exactament. Dels Mossos d'Esquadra.
0: Dels Mossos d'Esquadra, que era Patrícia Plaja en
1: aquell
0: moment. Tu has parlat amb ella?
1: Jo vaig parlar amb Patrícia Plaja, vaig quedar amb ella i li vaig preguntar una mica com va viure aquells dies i també com havia estat la seva experiència dins del cos de policia, perquè ella és periodista.
0: Clar.
1: I m'interessava molt el fet de que una periodista dona... A més, va entrar molt jove al cos de policia, sí. Doncs entrés en un lloc de tota gent uniformada.
0: Havies fet mai una persona viva, o sigui, encarnar una persona viva o sempre era ficció?
1: em havia passat que havia interpretat una infanta, però del 1700.
0: Bueno, clar.
1: Llavors...
0: Viva, viva.
1: Viva, viva, no.
0: No era del 1700.
1: No era, no. Llavors, és la primera vegada, sí.
0: Hòstia. Tu recordes els teus inicis?
1: Jo recordo els meus inicis, sí, bastant.
0: Ho recordes, eh?
1: Sí.
0: Te va costar molt? O sigui, ara ja estàs a dalt de tot. Ara ets una estrella...
1: No ho sé.
0: Nacional o internacional? Ara és una estrella internacional.
1: No ho sé, no ho sé. Si
0: no, jo t'ho dic, no t'estic preguntant.
1: Vale.
0: Ets una estrella internacional. Vas fer La Casa de Papel.
1: Vaig fer La Casa de Papel, sí.
0: Clar, La Casa de Papel et projecta... Com t'afecta tu, La Casa de Papel?
1: És que no sé si m'afecta, o sigui, m'afecta que de cop t'escriu per Instagram gent de tot el món i que a vegades doncs, viatges fora i algú et coneix, però ja està.
0: Com la Tatiana.
1: La Tatiana.
0: Com la Tatiana. Llavors, els teus inicis com són? Perquè la gent pugui veure... que s'ha de començar des de baix, que no tot és...
1: Sí, els meus inicis és... Jo amb 6, 7, 8 anys era molt, molt vergonyosa. Em posava molt vermella cada cop que algú em preguntava alguna cosa. És veritat que jo en aquell moment ja estava fent dansa, en una escola de dansa, i m'ho passava molt bé els finals de curs, allò, el típic... I em vaig apuntar, no sé, m'han apuntat a teatre perquè era molt vergonyosa i la meva tutora va dir, bueno, proveu-ho, i em va agradar molt. I crec que tinc la sensació que a mi la interpretació m'ha salvat d'alguna manera, perquè de cop vaig trobar com una via d'expressió per poder fer coses que jo igual no m'atrevia o que em feien vergonya i tot. I va ser com un joc, i no sé, i a poc es va anar donant.
0: En quin moment tu dius, em puc dedicar a ser actriu?
1: Em vull dedicar a ser actriu?
0: No, em puc, perquè em vull, hi ha molta gent que ho diu. Però allò de dir, hòstia, crec que em puc dedicar a ser actriu.
1: No ho sé, perquè a mi em va passar que de molt jove, amb 15, 16 anys, ja vaig fer les meves coses, primeres coses professionals, que vaig fer una obra de teatre a la Beckett, amb 16 vaig fer un paper molt petit a la pel·li de Salvador, i de cop m'anaven com sortint coses, però crec que no va ser fins als 20 i pico que em vaig considerar actriu, perquè de cop... Jo mateixa em deia, bueno, faig coses d'actriu, però no sé si sóc actriu.
0: No et consideraves actriu?
1: No em considerava actriu.
0: I has tingut... Els actors i actrius sempre teniu feines paral·leles, per si no va bé el de... Quines feines has tingut?
1: Bueno, així com més grans, vaig fer de guia turística.
0: Què?
1: Sí, per Catalunya.
0: Per Catalunya?
1: Per Catalunya. I jo feia com dos tours, sobretot. En feia un aquí a Barcelona,
0: vale,
1: a les Rambles...
0: Però en anglès?
1: En anglès, sí. Llavors aquí teníem com dos grups,
0: vale,
1: de gent jove. I llavors els portàvem doncs, a menjar embotit, a menjar tapes... I llavors jo, com que també vaig començar a estudiar història, els intentava fotre com coses d'història.
0: Ah, home, doncs bona guia.
1: Sí, sí.
0: Bona guia.
1: I després acabàvem amb un joc i després un altre a la Costa Brava. Me'ls emportava en furgoneta.
0: Moment.
1: I anàvem a la Costa Brava a fer una mica...
0: Diana Gómez s'aixecava,
1: sí,
0: agafava,
1: sí,
0: una furgoneta...
1: Agafava una furgoneta.
0: Ficava 10 o 12 guiris.
1: No, no, no, era com tours privats.
0: Ah, era...
1: Dos o tres.
0: Gent de diners.
1: Sí.
0: Gent de diners.
1: Gent de diners que et donava unes propines de 50 euros.
0: Al dia? O sigui, acabava...
1: Sí, sí, o sigui, a vegades acabava el tour i et feien allò que et donaven com els diners a la mà, saps? Com les iaies.
0: Hòstia,
1: i...
0: aquí té, per sabates.
1: Sí.
0: Gasta-t'ho amb sabates. Escolta, tu encara fas càstings, ara que ets...
1: Sí, clar, clar, clar.
0: O sigui, tu per Cronos has fet un càsting?
1: Per Cronos vaig fer un càsting.
0: Això em sembla injust.
1: No, home, no.
0: No, no, no, no, Diana.
1: No.
0: Ja t'han vist, a tu com ets?
1: No, però jo què sé, a vegades és veure les persones que coneixes, veure si et donen allò. I jo recordo que em va sortir el càsting i em va agradar tant aquell paper, a més que pensava, això normalment és un càsting, que no, un personatge que no et donarien a priori, que no sé si és el perfil que dono. I ja me'l vaig preparar en plan de, això ha de ser meu.
0: Però clar, jo per exemple vaig a un càsting, no? Seria raro que ens donessin el mateix paper. Però una noia, i de cop veu que també s'ha presentat Diana Gómez, ja està, he perdut.
1: Però imagina't que jo vaig i veig que hi ha Úrsula Corberó.
0: Jo crec que tu estàs més amunt que Úrsula.
1: No, home, no, què? Que estic més amunt que Úrsula Corberó? No, la Úrsula està molt amunt. Està, ja ella està treballant internacionalment a Hollywood i... Sí.
0: A tu t'ha arribat alguna cosa de Hollywood?
1: No, no, no, no.
0: T'agradaria?
1: M'encantaria treballar en anglès. No sé si Hollywood, però en anglès m'encantaria.
0: Clar, perquè tu feies els tours en anglès.
1: Clar, i l'he perdut, Llavors m'encantaria com...
0: Però t'agradaria ara si em vingués Hollywood?
1: Sí, saps què em passa? Que hi ha una part que m'agradaria i ara mateix, logísticament, familiarment, seria una merda bastant gran.
0: O sigui, ara tu...
1: Haver-me'n d'anar... Amb...
0: Ara tu ve un director o directora de Hollywood i tu li dius...
1: No, ho acabaria fent perquè, hòstia, una oportunitat així...
0: Però podries fer-ho, amb el teu anglès, tu podries fer-ho.
1: Bueno, no, hauria d'estudiar com una... Sí, sí.
0: Sí?
1: Hauria d'estudiar molt, però bueno, ho intentaria aprendre, o sigui, m'agafaria una professora, un professor, algú, un coach d'accent i...
0: I endavant.
1: I endavant.
0: Escolta, última pregunta abans de seguir amb el Martini. T'agrada aquest Martini?
1: M'agrada molt.
0: Bianco Spritz, eh?
1: Molt bo.
0: Perquè la gent es pensa que Martini és el vermut negre, això és Bianco Spritz, eh?
1: No, boníssim, eh?
0: Fresquíssim, eh?
1: Sí.
0: Està bo. Tu has treballat amb Joel Joan, el crac.
1: Sí.
0: Què tal és treballar amb Joel? M'interessa moltíssim, Diana.
1: Doncs jo, la veritat, és una persona que m'ha ensenyat molt a l'hora de fer comèdia, m'ha ensenyat moltíssim. I jo l'admiro molt, crec que té un talent desbordant, perquè jo recordo el crac que era el director, el productor i el protagonista. Llavors, jo estava gravant amb ell aquí davant,
0: sí.
1: I jo li veia la mirada de quan feia d'actor, director... I
0: canvia!
1: Clar, i de cop estava com amb tot, o sigui, tot al voltant, ell sabia el que passava com a productor també, de dir, va, nois, que hem de rodar ja.
0: Se l'ha tractat malament a Catalunya?
1: Se l'ha tractat malament, sí, jo crec que s'ha estat injust.
0: Eh que sí?
1: Sí, no sé.
0: Vull dir que és molt bo, ell.
1: És boníssim, jo crec que és boníssim, és un talent aquí a casa que a vegades no sé si no ens l'acabem de creure. I també em sap greu, per exemple, els Gaudí, no? Que és una cosa que es va inventar ell, que és tossudament va dir... Crec que hem de crear...
0: Ho hem de tenir, també.
1: Ho hem de tenir, també, i, ostres, no se'l convida, per exemple.
0: No,
1: o, vull dir que no ho sé.
0: Bueno, una abraçada, Joel Joan, escolta Flashback segur.
1: Sí, des d'aquí. El què?
0: Escolta Flashback segur, Joan Joan, eh?
1: Esperem que sí.
0: No tinc cap dubte. Tinc cap dubte. Tot Catalunya, sí, sí. Escolta, et sembla que li fotem Martini?
1: Em sembla
0: bé. I tornem a la segona part del programa?
1: Fantàstic.
0: Vinga, va, més música!
2: Si buscaves una reunió tranquil·la al World Trade Center de Barcelona, t'has equivocat de dia. Aquí avui hi ha Martini, Andreu Joanola i el Tardeo de Flashback. La reunió és a la pista de ball.

Atenció a assistents del World Trade Center de Barcelona. Queda totalment prohibit quedar-se quiet. Martini presenta el Tardeo de Flashback fins a les 9.

0: Atenció a assistents del World Trade Center de Barcelona. Queda totalment prohibit quedar-se quiet. Martini presenta el Tardeo de Flashback fins a les 9.
1: Minuts del vespre. Seguim amb la Diana Gómez aquí al Tardeo de Flashback des del World Trade Center amb la Malle Origen. Escolta'm una cosa, Diana, però que hem anat a música i t'has fet 70.000 fotos amb la gent? Perquè la gent t'estima molt.
2: Sí,
1: que no maco, eh?
2: És maco.
1: Bueno, aviam si pots passar ara d'aquí fins a buscar el cotxe. Jo crec que et queden 100 fotos més, eh?
2: No ho sé. Però bueno, és bonic que la gent s'acosti.
1: És maco. Sí. Escolta'm, ara t'he preguntat, tens entrades per Oasis?
2: Tinc entrades.
1: Vale, perquè algú m'ha dit, no, pregunta-li per què potser ens quedem sense les entrades d'Oasis. O sigui, el teu espòs, marit, sí, nòvio, parella...
2: Roger Escapa.
1: Roger Escapa em va obrir...
2: Ah, sí?
1: Enfadat.
2: Et va obrir tu?
1: I em va dir, digue-li per què ens quedarem sense entrades d'Oasis, potser. Què ha passat?
2: No, a veure, perquè ell és molt fan. Llavors, clar, estava com buscant... entrant, perquè primer havies de fer aquesta cosa que t'has de registrar i has de contestar una pregunta. I em va dir, estigues pendent. I dic, d'acord. I em diu, hi ha la pregunta de quin va ser el disc que van treure el 1994.
1: Vale.
2: I llavors ho vaig buscar al ChatGPT, i el ChatGPT primer me'n va dir un que no era el que era. I li vaig dir aquest. I després em va dir, no, ho va posar. I després em diu, no, merda, no era aquest. I vaig dir, bueno, dic, no pateixis. Dic, jo tinc tres correus.
1: Jo tinc tres correus.
2: Dic, i jo també ho faig.
1: I en teniu.
2: I llavors a mi em van enviar el codi, amb ell no, i llavors jo el divendres vaig estar allà mitja hora abans que obrissin la venda i vaig aconseguir entrades.
1: Perquè si no... Et canviaven el pany de casa, eh?
2: Bueno, sí.
1: Però Roger Escapa podrà anar a Oasis.
2: A Oasis l'11 de juliol.
1: Escolta, ens han portat allà llonganissa de casa Cendra i et faig entrega. De 3 quilos de llonganissa de casa Cendra.
2: Moltes gràcies.
1: No, però ara la gent ja l'està menjant, i ara veus que aquí ara ja m'han donat l'esquena, dos o tres, perquè estan menjant la llonganissa, eh?
2: Clar.
1: Però passa que no pots menjar perquè hem de parlar. Però després ens...
2: D'acord, després la tasto.
1: Ens atiborrem. Escolta, amb què estàs treballant ara?
2: Doncs ara estic acabant de rodar la tercera i quarta de Vintage. De TV3.
1: Vale.
2: 3CAT.
1: Ara ja és molt complicat, eh?
2: Frescat.
1: Vale.
2: I començaré una pel·lícula que no puc explicar massa cosa.
1: Però tens feina, eh?
2: Tinc feina. Sí. I després la gent pot comprar entrades pel Teatre Borràs. Una obra que es diu La síndrome Natàlia.
1: Vale.
2: Que crec que s'estrena a mitjans de febrer.
1: Ja te'l saps?
2: No.
1: No has ni començat, no?
2: No he començat.
1: Vale. O sigui, tens una cosa amb la que estàs treballant, una pel·lícula.
2: Sí.
1: L'obra de teatre. Exacte. I Vintage, que esteu...
2: Que estic a punt d'acabar.
1: Esteu a punt...
2: Jo estic a punt d'acabar, sí.
1: Mare de Déu, quants diners estàs fotent, Diana?
2: No tants.
1: No et pregunto pels diners, perquè...
2: No tants.
1: No et pregunto pels diners. Escolta, si ara un nen o nena ens està escoltant des del cotxe, des de casa, des d'on sigui, no? I diu, jo també vull ser actor o actriu.
2: Sí.
1: Quins serien els passos que tu recomanaries a aquesta gent que hauria de fer?
2: Jo recomano sempre formar-se.
1: Formar-se.
2: Exacte.
1: On sigui...
2: Anar a una escola de teatre, fer teatre amateur, s'ha d'aprendre i una persona s'ha de formar. Després, més endavant, si li interessa més l'audiovisual, per exemple, a l'ESCAC, busquen sempre actors i actrius amateurs perquè interpretin els curts que ells estan, que estan creant, i llavors crec que és una bona escola també com per començar a aprendre a treballar amb el món audiovisual. Però tot i així, ara també hi ha moltes escoles que fan audiovisual.
1: I sobretot la pregunta més, crec que és més important, què li diries als pares que els seus fills els hi diuen vull ser actor o actriu?
2: Que s'esperin als 18 anys. Vull dir, sé que hi ha molts nens i nenes actors i actrius i que moltes vegades necessita, però, ostres, jo sempre que veig un nen, sobretot quan són nens molt, molt petits, en un set de rodatge...
1: Ja, no ho recomanes.
2: No.
1: El teu fill no estarà en un set de rodatge abans dels 18, 16.
2: No. No, perquè hi ha moltes hores d'espera, és molt cansat... S'ha de repetir moltes vegades, això no ho entenen.
1: I el nen ha d'estar jugant.
2: I el nen ha d'estar jugant i ha d'estar amb altres coses.
1: Recomanes que aprenguin idiomes?
2: Sí.
1: Hollywood, almenys anglès.
2: Sí, no sé, però que parlin bé el català també.
1: Que parlin bé. No, home, clar, conya, però això ho dono per suposat, Diana.
2: Ja, bueno, sí.
1: Hi ha sorpreses que ens han portat.
2: Clar.
1: Escolta'm, dels papers així que tots més recordem, el que més t'ha costat interpretar? De dius, és que no...
2: El que més... Mira, jo recordo molt quan vaig començar El secreto de Puente Viejo,
1: sí,
2: que em va costar moltíssim.
1: Per què?
2: Perquè de cop era una sèrie diària amb un gran volum d'escenes per dia, a més amb castellà antic. Jo que venia d'Igualada, saps allò?
1: Clar, de parlar que ni el modern.
2: Clar, castellà antic. Ostres, i fer-ho com una cosa natural i emocionar-me i plorar amb textos que deien en viniendo me barruntava, saps?
1: Me barruntava, eh?
2: Me barruntava.
1: Hòstia, te'n recordes, eh?
2: Sí, és que això, me barruntava, és una cosa que ho vaig aprendre allà.
1: Tu, per exemple, el text de la Tatiana de La Casa de Papel, te'n recordes?
2: No.
1: Tu està oblidat?
2: Ja està.
1: No sabries fer-me un...
2: No.
1: No t'ho faré bé, eh? No.
2: En teatre a vegades és més fàcil, perquè és un text que has fet més, però...
1: Vale.
2: Amb sèries, no.
1: Amb sèries,
2: no.
1: Ho fas? I quan estàs dinant ja ho estàs oblidant.
2: No, potser però... durant una època sí, però ara ni de...
1: Clar,
2: no.
1: Ja està. Escolta, t'he preparat un test per acabar l'entrevista.
2: Val.
1: Et sembla?
2: Em sembla bé.
1: És
2: sí.
1: Curtet, eh? Vull dir, tu has de contestar el que et sembli, vale?
2: Molt bé.
1: A quina pel·lícula t'hagués agradat ser la protagonista? I no ho ha sigut, clar.
2: A Hamnet, tot i que no hagués fet ni la meitat del que va fer.
1: Em va fer plorar Hamnet?
2: Molt.
1: És que jo no vaig plorar, Diana.
2: No vas plorar?
1: Et juro,
2: Andreu.
1: Va acabar la pel·lícula,
2: no.
1: Vaig mirar als costats i vaig dir, però quan havia de plorar?
2: Ostres.
1: Quan havia de plorar, Diana, a Hamnet?
2: Doncs és que no vull fer spoilers, però...
1: Ah, oh, una pel·lícula, quan ja porta un mes?
2: Val, quan es mor el fill...
1: Ah, quan es mor el fill.
2: Home.
1: Vale.
2: I al final?
1: Ja, a l'escena aquella de l'obra de teatre.
2: A més, ja m'havia llegit la novel·la...
1: Clar.
2: Bueno.
1: Ets de plorera...
2: Soc de... Sí, cada cop menys, però sí, soc
1: sí,
2: de plorera fàcil.
1: Macarrons o fricandó?
2: Macarrons.
1: Ara, quin actor o actriu està sobrevalorat?
2: Uf.
1: Te'n pots de Hollywood, si vols, per no fer... Allò que dius, pues tampoc, què vols que et digui? Pues vaya.
2: Pedro Pascal. És que a més l'altre dia vaig llegir un post d'Instagram d'això.
1: Sobrevalorat Pedro Pascal. M'hi afegeixo, va. Últim llibre que t'has llegit.
2: No l'he acabat, però estic amb el de Sánchez Piñol, que ara no recordo el títol.
1: L'últim que ha tret.
2: L'últim, aquest que fa l'al·legoria del procés.
1: L'últim que ha tret. Quantes hores al dia passes amb el mòbil?
2: 4.
1: Molt poques.
2: Molt poques.
1: Hòstia, jo potser 10, eh?
2: 10? Ostres.
1: Quina és la mentida més grossa que has dit mai?
2: No ho sé.
1: Vaya mentida aquí.
2: No ho sé.
1: Petita, potser alguna...
2: Petita, no ho sé, ara no ho sé.
1: Yeah. Oques Grasses o Rosalia?
2: Rosalia, no? Segurament.
1: No
2: ho sé, sí.
1: No parlar mai més català o no parlar mai més castellà?
2: No parlar mai més castellà.
1: Bueno, gràcies a Déu.
2: És que...
1: Gràcies.
2: La cosa està molt malament.
1: Quina pel·lícula t'ha fet plorar, a banda de Hamnet? Una pel·lícula que diguis, uf.
2: Bueno... Olvídate de mí és la gran pel·lícula que sempre em fa plorar.
1: Sempre et fa plorar,
2: sempre
1: eh?
2: Fa plorar.
1: Cubata preferit?
2: Mira, últimament sóc més de margarites.
1: Ai.
2: Estic fent gran, sóc una senyora.
1: Margarites, eh? I de jove què feies?
2: No, gin tònics.
1: Gin tònics?
2: Sí.
1: Molt bé. La pitjor moda que has seguit? Vaya moda.
2: Semblancats.
1: Van fer molt mal, semblancats,
2: sí.
1: Eh? A quina edat vas provar el primer cigarro?
2: Amb 12.
1: 12? Mare de Diana. Bueno, als pobles tot passa abans, eh?
2: Tot passa abans.
1: 12
2: anys. Però no sé fumar.
1: Però recordes on...
2: Sí, recordo a on.
1: I qui te'l va donar també.
2: I qui me'l va donar també.
1: No dongueu tabac a la gent.
2: No, els nens no han de fumar.
1: Els nens no han... Amb aquest titular és el que m'agrada, eh? Si poguessis... Aquesta és profunda, eh? Si poguessis modificar una decisió del teu passat,
2: sí.
1: Quina seria?
2: Uf, que difícil.
1: Eh que sí? T'ho hauria d'haver passat abans, potser.
2: No ho sé. Segurament enviar algun missatge fora d'hores. N'he enviat molts.
1: Missatges que dius, iai!
2: Sí,
1: que només d'enviar-lo ja dius, ja està.
2: No, només d'enviar-lo no, l'endemà dius.
1: Ja, dius,
2: ai,
1: merda,
2: no.
1: No l'hauria d'haver enviat. No poder dinar mai més o no poder sopar mai més?
2: No poder, la primera és...
1: Dinar mai més o sopar mai més?
2: Sopar, no?
1: No vols sopar mai més. Cap problema. Dormir 12 hores al dia o 5 hores al dia?
2: Dormir quantes la primera?
1: 12 o
2: 12.
1: 5?
2: Bueno.
1: Què t'agrada?
2: 12, dir? Sempre m'he de dormir més.
1: 12. Perdre els braços o perdre les cames?
2: Oh.
1: No?
2: Les cames.
1: Perdre les cames. Què és el més car que t'has comprat aquest 2026? Això m'interessa.
2: Home, ara les entrades d'Oasi estan allà bastant aquí dalt, eh?
1: Sí, eh?
2: 205 per cap.
1: 205 euros?
2: 411 euros, amb... sí.
1: Quina és la postura amb la que tu et poses a dormir? O sigui, la que... la
2: fatal,
1: Diana...
2: fatal.
1: Fatal?
2: Fatal.
1: Dreta o esquerra?
2: Esquerra.
1: Esquerra, no. Eh? Bueno, bueno, bueno. Deixar una relació o que et deixin? Aquesta és la més difícil. Què prefereixes? Deixar una relació o que et deixin?
2: Deixar-la tu perquè tens la decisió més presa, no?
1: Ja, però has de...
2: has de fer el pas,
1: has
2: ja,
1: de fer
2: ja
1: el pas i posar trist a la persona que has estimat o que...
2: Ja.
1: No, no, ja, però...
2: Sí, sí, sí.
1: A tu t'agrada més deixar. O sigui, ja sé que res t'agrada. Però a triar, prefereixes deixar una relació.
2: Prefereixo deixar-la.
1: Va bé. Bueno. Bueno, Roger, doncs vigila.
2: No, fora.
1: És broma. Escolta'm, et sembla que menjam ara una mica de llonganissa a casa Cendra?
2: Sí, tinc ganes de tastar-la.
1: I tu, ara tens un sopar, no?
2: Jo tinc un sopar, tinc una festa, vull dir que...
1: Vigila, eh? Dormir aviat, eh? Dormir aviat.
2: Bueno.
1: No me dormi aviat, Diana. Un aplaudiment per la Diana, sisplau. Moltíssimes gràcies. Fotem-li música i tornem de seguida.
0: Els vespres de dissabte són una festa amb Martini. Escoltes el Tardeo de Flashback des del World Trade Center de Barcelona. Bona música, glamour, convidats VIP i moltes ganes de ballar.

0: vaig anar el dilluns.
1: Vale.
0: Dimarts i dimecres vaig treballar a Madrid. Dijous i divendres vaig desfilar a Madrid. El següent dilluns i dimarts vaig treballar. O sigui que en total, després dijous era la Mercè, o sigui que he anat un total de dos dies en dues setmanes.
1: Però això no té... no et compten l'assistència?
0: No, no compten assistència, o sigui, sí que hi ha seminaris i pràctiques, òbviament, obligatòries que tinc apuntades al calendari i aquestes aniré segur, però no.
1: Que no m'hagin de cridar, Neus, que no vas a les classes.
0: No, però és que, bueno, que estic al dia, entre cometes.
1: Vale, vale, clar,
0: per això quasi no vinc, perquè estava allà al campus virtual passant apunts.
1: Vale, però al final
0: tot en ordre, tot en ordre, ja està.
1: Jo volia que vinguessis, dic, hòstia, l'últim dia ha de venir la Neus.
0: Sí, jo volia venir, també.
1: Encara que no estiguem a la Costa Brava, crec que és maco venir a Barcelona.
0: Clar, és per això, realment.
1: Llavors, avui dos temes, oi?
0: Sí, avui dos temes. Comencem per La Bola Negra.
1: Home!
0: Que és aquesta pel·lícula que ningú sap, ningú n'ha parlat, dels Javis, però es va estrenar ahir als cinemes.
1: Ahir?
0: Que sembla que s'hagi estrenat fa un any, perquè portem parlant d'ella tota la vida. Sí. Però no, es va estrenar ahir i ha venut quasi 200.000 entrades només el primer dia.
1: Hòstia!
0: Sí, quasi 1,5 milions d'euros en un dia. Llavors això, amb aquestes xifres s'ha col·locat en la segona millor estrena espanyola de la història de taquilla del primer dia.
1: Segona, eh?
0: Segona. Qui creus que és la primera pel·li espanyola que va tenir millor taquilla?
1: Hòstia, doncs no sé.
0: Va, pensa.
1: No ho sé.
0: Torrente Presidente.
1: Hòstia.
0: Va tenir el doble. Va fer 300.000 euros només... sí. 3 milions d'euros només en un dia.
1: Són les dues Espanyes, o sigui, són
0: la
1: nit i el dia.
0: Exacte, són les dues Espanyes.
1: No? Torrente Presidente i La Bola Negra... No s'han trobat mai la gent que ha anat a veure aquestes dues pel·lícules.
0: Gens.
1: Hòstia.
0: Però bueno, sí, és una pel·lícula que segur que tindrà un molt bon primer cap de setmana.
1: Sí.
0: I això, la pel·lícula té un repartiment bo.
1: Ah.
0: Guitarrica de la Fuente, que debuta com a actor.
1: Ho fa bé?
0: No l'he vist.
1: Però què tal?
0: A veure, és que la gent que n'entén de cine diu que se li veu el plomero, que és el primer cop.
1: Li hauria d'haver preguntat a la Diana.
0: Clar, li hauries d'haver preguntat a ella. Però sí, hi ha gent que, òbviament, té molt hype, però també hi ha gent que diu que se li nota que és el debut i la primera pel·lícula que fa. Està clar, és un projecte increïble. És que comparteix escena amb Penélope Cruz o Glenn Close, que Glenn Close és que és una top de Hollywood. Que és curiós perquè jo vaig buscar, dic, què fa aquesta dona
1: aquí
0: a una pel·lícula dels Javis, perquè és que ella és impressionant.
1: I què hi fa?
0: I es veu que va escriure als Javis personalment, els hi va enviar un mail firmat per ella personalment, dient que la sèrie que van fer, La Messias, els Javis, dient que li havia encantat.
1: Oh, que maco!
0: Sí, i a partir d'allà van tenir contacte.
1: Van tenir relació i ara és protagonista.
0: I ara està la pel·lícula aquesta. Mm-hmm. Bueno, de què va aquesta pel·lícula?
1: De què va?
0: A veure, són tres històries connectades entre elles, ambientades en tres moments diferents.
1: Vale.
0: 1932, 1937 i 2017. Ah. Són les històries de tres homes gais en tres èpoques, històries marcades per això, l'amor, el desig, la repressió i tots els secrets.
1: Clar.
0: Una de les històries que són les trames més importants és la del Sebastián, que justament és la del Guitarrica, que s'enamora de Miguel Bernadó, que és l'ex de l'Aitana, saps qui és?
1: L'Aitana, sí.
0: I ell?
1: I ell no.
0: Bueno.
1: I home, Sebastián Yatra?
0: No, el d'abans.
1: El d'abans de Sebastián Yatra?
0: Sí.
1: Bueno, l'Aitana ha tingut molts ex, ja.
0: Ella estava a Élite.
1: Élite, vale.
0: Sí, bueno.
1: Un guaperes, no? Suposo.
0: Eh?
1: Un guaperes, deu ser un guaperes.
0: Sí, exacte.
1: Vale.
0: Bueno, i són dos homes que s'enamoren a la Guerra Civil, però que cadascú està, bueno, estan en bàndols oposats.
1: Ah,
0: llavors això, és una de les trames de la pel·lícula. Total, que La Bola Negra ja arriba als cinemes, com ja sabem, amb molt de currículum. Va guanyar premi a millor direcció a Cannes, el premi del públic a Toronto, i això, ha estat escollida per Espanya a competir als Oscars en la categoria de millor pel·lícula internacional.
1: Hi hauré d'anar,
0: sí, que veurem...
1: Hi hauré d'anar a veure-la.
0: Veurem què passa.
1: Hauré d'anar a veure-la,
0: Sí, hem d'anar-hi.
1: Hem d'anar-hi, perfecte.
0: Va, canviem de tema.
1: Canvi de tema.
0: Un tema que també se n'ha parlat bastant, el tema d'Ed Sheeran i Macklemore.
1: Bueno.
0: Vale, ja sé que va passar la setmana passada, però és que ahir i avui ha passat alguna cosa que ens demostra que el karma existeix. Vale? Poso una mica de context.
1: Sisplau, perquè la gent...
0: I en parlem. A veure, què va passar? El 4 de setembre, Macklemore fa de taloner a l'Ed Sheeran a la seva gira. Vale?
1: Sí.
0: I aquest dia, a Nova Jersey, abans de cantar justament Hinds Hall, que és la cançó que Macklemore dedica als palestins, va fer un discurs

0: un discurs que va generar moltíssima polèmica. Però bueno, què diu McLemore en aquest discurs tan polèmic? A veure, diu que la raó principal per la qual ell volia ser taloner d'Ed Sheeran és per posar-se davant de tantíssima gent i poder dir dues paraules, Free Palestine. Parla de Gaza i de Cisjordània ocupada, diu que la gent està patint, que vol que sàpiga que no estan oblidats, bueno, els hi dona suport, bàsicament, però fa una puntualització molt important i diu que criticar el govern d'Israel i denunciar el que està passant a Palestina no és atacar el poble jueu i que el seu missatge és de pau i d'igualtat i llibertat per a tothom. També amplia els conflictes, altres conflictes, per exemple, no només crida per Palestina, sinó també per Cuba, pel Congo, per Sudan, vull dir que és un discurs així en general com de pau, de no a la guerra, el genocidi, etc.
1: Estem a favor.
0: Però aquí comença la violència, la polèmica, perdó. Una organització jueva, vale, nord-americana, va fer un vídeo, bueno, va penjar el vídeo del discurs de Sheeran dient que això era intolerable, que no podia ser, i la cantant Pink va repostejar aquest vídeo.
1: Ai.
0: Òbviament, bueno, es va fer superviral.
1: Clar.
0: Què passa? Que el 14 de setembre, una setmana després, s'anuncia que McLemore queda fora de la resta de la gira de Sheeran.
1: Fulminat?
0: Sí. Vale, fins aquí ja ho sabem. Bueno, McLemore publica un comunicat molt extens, dient que ell és molt amic de l'Ed, que han tingut discussions molt intenses sobre aquest tema, que han intentat parlar-ho des de la germanor, des de l'amistat, i que no hi ha hagut manera, i que el mateix Ed Sheeran li explica que Robert Kraft, que és propietari d'un equip de la NFL dels Estats Units i propietari d'un dels estadis més importants dels Estats Units en el qual l'Ed Sheeran havia d'actuar, que ha trucat a l'Ed Sheeran i li ha dit: mira, xaval,
1: por aquí no.
0: Tu aquí, si vens amb el taloner aquest, no cantes. I es veu que aquest tal Robert Kraft
1: Pues jo no canto,
0: va trucar a altres propietaris i a altres bilionaris pressionant perquè també fessin la trucadeta. Total, que fa aquest comunicat explicant tot això i el senyor Robert Kraft decideix també fent un comunicat i dient que ell confirma efectivament que va fer aquesta trucada, que està orgullós d'haver-la fet i que el seu estadi té una política contra el discurs d'odi. I defensa que les declaracions de McLemore les considera ofensives per la comunitat jueva i per tant té tot el dret de no deixar-lo entrar al seu estadi. Fins aquí l'Ed Sheeran estava desaparegut.
1: Sense parlar.
0: Sense dir
1: res. No va cap comentari, no. Vale?
0: Al cap de dos dies, crec que va ser, fa un comunicat molt més fred i molt més guionitzat, dient que el McLemore li va demanar fer de taloner i que ell va dir que sí perquè l'aprecia com a cantant, o sigui, ja com distanciant-se una mica, i que ell mai es fica en política.
1: Malament,
0: que no té, que no té res a dir, que doncs això, no?
1: Sí, com apartant-se
0: una mica, sí, que ell no volia fer fora el McLemore, que van ser els seus promotors, que ell no tenia res a veure, que ell no vol dir res de política i tal, cosa que molta gent l'ha atacat perquè ha participat anteriorment a actes relacionats amb política.
1: Ha volgut quedar bé amb tothom.
0: Clar, bueno, ell ha donat suport a Ucraïna, que està molt bé, i altres causes, però vull dir que no és qüestió de que no es posi en política, sinó que aquest conflicte en concret no li interessa posicionar-se.
1: En absolut.
0: Després d'aquest comunicat tan maco,
1: què ha passat?
0: Tots els altres taloners, i fins i tot la banda d'Ed Sheeran, van decidir abandonar-lo.
1: Ed Sheeran ha quedat sol?
0: Tots. O sigui, tots van fer comunicats diferents, vale? Dient que no volien participar en una gira on el cantant no fos capaç d'acceptar que hi ha un genocidi i de posicionar-se.
1: Chapó, eh?
0: I sí, sí, Phineas, Lucas Graham i Aaron Rowe, els tres taloners, els tres van marxar.
1: I la banda?
0: Sí. En fi, aquí ve on el karma existeix i s'ha demostrat.
1: M'encanta.
0: Vale? Les actuacions de Sheeran a l'estadi del senyor Robert Kraft eren ahir i avui.
1: I què?
0: S'han cancel·lat.
1: Què dieu?
0: Per pluges.
1: O sigui, ha plogut.
0: Mira,
1: hòstia, és fantàstic.
0: Sí, fa dos o tres dies hi va haver un avís meteorològic dient que hi hauria fortes pluges, encara no se sabia si s'acabaria de cancel·lar o no, i ahir van fer l'avís que efectivament havien de cancel·lar, i literalment cancel·lar, vull dir, no es farà.
1: O sigui, el senyor milionari que va dir-li a Ed Sheeran: si no fas fora aquest, cancel·lo, Ha hagut de cancel·lar per la pluja.
0: Sí, sí, sí. Bueno. I ja estan fent Ticketmaster, que és l'empresa encarregada, ja estan fent els reembolsaments just, i,
1: és
0: bueno...
1: És justícia divina.
0: Sí, sí, justícia divina, literal.
1: Que bé, me n'alegro.
0: Sí, i això, bueno, només dir això, que mentre l'Ed Sheeran està amb tot aquest atmolic, Macklemore ha volgut aprofitar la onada que ha tingut de gent, vale? I ha decidit fer una gira que es diu Free Palestine, que començarà a Europa. Vinga. Amb concerts de Dublín, París i Londres. Dale. I que tots els ingressos aniran destinats a organitzacions que donen suport a Palestina.
2: Home, doncs està molt
0: Llavors, bueno, mira, algú bo ha sortit de tot això.
2: Hem guanyat.
0: L'Ed Sheeran s'ha quedat sense els concerts.
1: Està molt bé, i el milionari també.
0: I res, i ja està.
1: També. Escolta'm, últim...
0: Últim Tardeo.
1: Sí, t'ho has passat bé?
0: Molt bé, molt bé. Estic molt contenta d'haver format part del Tardeo, eh? Deixa'm dir-t'ho.
1: Tornaràs l'any que ve?
0: Esperem que sí.
1: Jo, si em renoven... Ets la primera que truco.
0: Gràcies,
1: Joan. Et sembla bé?
0: I tant, clar
1: sembla
0: que sí.
1: Sembla bé, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Vale, perfecte. Que vagi bé infermeria.
0: Moltes
1: Potser
0: gràcies.
1: Potser quan ens veiem ja estàs acabant primer d'infermeria.
0: Sí, és el, que és el maig, no? Si és el maig de l'any que ve, espero que ja tingui...
1: Quantes assignatures fas?
0: Ara estic fent 5.
1: I el segon semestre?
0: 5 més, diria.
1: De 10? Si n'aprova 7?
0: No, no, no, 10, Andreu, 10.
1: Home, no,
0: visualitza 10.
1: No vulguis anar per tot.
0: Sí, sí.
1: Abarcar-ho tot a vegades et porta problemes. 7 de 10? Content. Jo estaré content si fas 7 de 10.
0: Jo estaré zero contenta.
1: Zero contenta, eh?
0: Zero contenta.
1: Molt bé. Escolta, fotem-li música, Martini, Llonganissa, i ara alerta, perquè ve la sorpresa de Matller, que ja hem dit.
0: Ui.
1: Amb l'Àngel, que és la Banger, l'hamburguesa nova de Matller Origen. Queda't a provar l'hamburguesa,
0: I tant, i tant.
1: Vinga, va, música, i tornem de seguida.
3: Si buscaves una reunió tranquil·la al World Trade Center de Barcelona, t'has equivocat de dia. Aquí avui hi ha Martini, Andreu Joanola i el Tardeo de Flashback. La reunió és a la pista de ball.

atenció a assistents del World Trade Center de Barcelona. Queda totalment prohibit quedar-se quiet. Martini presenta el Tardeo de Flashback fins a les 9.

0: Tenim bones vistes, Martini, i una pista que demana guerra. Què podria sortir malament? El Tardeo de Flashback, en directe des del World Trade Center de Barcelona amb Andreu Joanola.
1: Andorra
0: 96.0. Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
1: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Flashback. This is my
0: station. Freqüència d'èxits.
1: Andorra, 96.0.
0: Escaldes Engordany, Encamp, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.
1: Aquesta setmana, a la...

0: I el número 1 de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0. Atenció, assistents del World Trade Center de Barcelona. Queda totalment prohibit quedar-se quiet. Martini presenta el Tardeo de Flashback fins a les 9.
3: 8:21 minuts del vespre. Seguim aquí al World Trade Center de la Malla Origen. Ara, cuidado, que estic amb Alba Riera. Alba Riera, què tal?
4: Cuidado, has dit.
3: No, home! No t'he entrevistat mai, crec.
4: Em fa moltíssima il·lusió.
3: Hem fet moltes coses.
4: Hem fet moltes coses junts, i en alguna. Quan eres seccionista del meu programa, del que ara parlarem.
3: Sí.
4: No t'entrevistava, però sí, jo tu. En tot cas, els rols eren més semblants
3: al
4: que són ara, però ara ja és totalment tu entrevistant-me.
3: Hem presentat gales.
4: Hem presentat gales.
3: Hem fet una secció junts.
4: Boníssima. S'hauria de recuperar.
3: S'hauria de recuperar. Vaig ser col·laboradora, vull dir, hem fet tot.
4: Hem fet tot, amic.
3: Has fet algun Nadal, algun Cap d'Any, segurament.
4: Alguna festa junts?
3: Alguna festa d'aquesta?
4: Alguna festa? Sant Joan, no?
3: Una tonteria, no? D'aquestes.
4: Una coseta de verbena.
3: Hem passat, sí. Escolta'm, com... Un moment, Alba, perdona, eh?
4: Sí.
3: És que ens arriben ara ja les hamburgueses.
4: Home.
3: Ets una privilegiada.
4: Això no... Ah, sí?
3: Això surt a la venda la setmana que ve.
4: Això és el premi.
3: Vale? És banger, això és una hamburguesa. Ho veus o no? Descriu què és això, un pa...
4: Un pa que té molt bona pinta. Ah, uau, i dintre està l'hamburguesa.
3: A dintre hi ha l'hamburguesa amb... Això és cheeseburger.
4: Hòstia, és que és l'única que m'agrada, eh?
3: Menja-la en directe.
4: Vull que...
3: Sí, sí, jo et ficaré...
4: Tu vols humiliar-me? Vale.
3: Jo vull ara que provis l'hamburguesa i diguis amb total sinceritat, eh? Banger de Malla Origen, fixa't. No? Veiem com mastegues, no? No, tranquil·la.
4: Para.
3: Estem fent ràdio.
4: Està boníssima.
3: Eh que sí?
4: Increïble.
3: És impressionant, eh? Què?
4: I ara hem de seguir fent l'entrevista, no puc menjar.
3: No, però deixa de menjar. Has de deixar de menjar, Alba. Vale. Ara us arribarà a vosaltres, també tot el públic ha vingut.
4: Boníssima.
3: És boníssima, eh? Però has vist aquest? O sigui, el pa que hagin és el mateix pa.
4: És molt bona idea. Mira que a mi aquestes coses sempre penso, on hi hagi un clàssic, però haig de dir que està molt bo, això.
3: Doncs en Malla Origen. Tens una Malla Origen a prop?
4: No tant com m'agradaria.
3: Ja, parlarem amb Malla Origen.
4: Sisplau. Parlarem. Sí, sí que n'hi ha una a Poblenou, que és el meu barri, però no tan a prop com m'agradaria. Però bueno, en Maller, que em posin al carrer Pere Quart, si
3: Pere
4: pot ser. Pere Quart m'aniria molt
3: ja
4: bé. Un en Maller Pere Quart m'aniria
3: ja molt bé. Escolta, em vaig directíssim al tema, no tenim molt temps, jo vaig directíssim al tema. Fa 5 dies vas publicar un post en el que explicaves que la Torre s'ha acabat.
4: It's
3: o la Torre, com l'havíem conegut.
4: Com la conegut. Hi ha molts matisos en aquest post.
3: Què ha passat
4: post,
3: aquí? S'ha esperat, això?
4: Ai, em fa pena encara parlar-ne, perquè ha sigut una setmana com molt emotiva, que reps molts missatges. Bueno, aquella setmana és com que reculls la feina feta, no, una mica?
3: Sí, què ha passat?
4: I tu vas ser un gran seccionista.
3: Sí, molt, el millor, poder. Pràcticament.
4: Quasi incendiem el plató, ara ja es pot dir. Quasi incendiem el plató un dia fent les Illes Medes, que eren les Illes de les Tentaciones. Bueno, a veure, el que ha passat és una cosa natural en els projectes, en que si tu vols també seguir creixent i fer altres coses, hi ha un moment que has d'arriscar i t'has d'atrevir. Bueno, estic arriscant, és a dir, em tiro una mica en xarxa perquè estic presentant coses, no, ai, estic preparant coses noves.
3: Ah.
4: Que seran, o sigui, com que al final sóc jo la que presento, diguem-ne, no? Vull dir, tindran el meu estil, vull dir que no
3: anirem molt als antípodes.
4: No me n'estic anant allà a fer una cosa allà bojíssima, no? De presentar un programa d'esports, no.
3: Però tu volies acabar la Torre?
4: No i sí, és a dir, la Torre és el projecte que m'ha donat més a conèixer i el projecte més important de la meva carrera, això sense cap mena de dubte, el primer, jo diria, i li tinc molt de carinyo, m'ha ensenyat moltes coses, que tinc ganes de seguir explorant i explotant tot el que he agafat a la Torre, no? Explotar-ho també en altres projectes. El que passava sobretot a la Torre és que formava part d'Eva, que és el canal jove de 3CAT. I clar, i jo cada any tenia un any més, no? Llavors, clar,
3: com tothom, eh?
4: Com tothom. Però el canal no, el canal segueix sent per joves.
3: Com a carnet.
4: Aguantem-me. Exacte, era una mica així la relació.
3: Clar, perquè tu, Som Eva, has entès el que és? Jo no, encara.
4: Bé, sí, és el vertical, no? El canal de continguts juvenils.
3: Juvenil, quina edat és, juvenil?
4: Clar, jo tinc, més o menys, jo crec que deu ser des... Aproximadament, això hauries de parlar amb ells, però jo diria que és des dels 18 fins als 30. Jo en tinc més de 30.
3: Sí.
4: Aleshores, si el format s'havia de seguir rejuvenint perquè està el canal jove, jo arribava a un punt
3: que no podia ser. I tu volies seguir presentant.
4: I jo volia seguir més enllà. Però vaja, vull dir, una cosa natural.
3: Hi ha una cosa que em sembla brillant, que és quan ja tot ha començat, Vosaltres al setembre anuncieu que no hi haurà torre.
4: Sí, sí, jo ho vaig fer una mica al revés.
3: Clar, això em sembla increïble com quan les coses s'estrenen, vosaltres dieu, ah, per cert, no, nosaltres no seguirem.
4: Mira, la realitat és que a mi em va costar moltíssim prendre la decisió, perquè és el que et dic, és un projecte al que li tinc molt de carinyo, que per mi ha sigut més que una feina, i em feia com por deixar-lo anar, tot i que tampoc és el que et dic, no... Al final t'adones que tampoc ho deixes anar, perquè l'essència, el que has après... la gent que t'escolta, no? Segurament s'anirà amb tu, però al principi fa molt de pànic i dius, hòstia, aquest bebé, no? Què he fet jo, no sé què, tal, fa molta coseta. Llavors em va costar molt. I va ser com, bueno, l'estiu reflexiono, tal, a veure si tal, exacte. Sí. I la veritat és que va ser un setembre d'impacte, perquè quan has de dir, quan començarem, perquè a més ja feia setmanes, no?, que la gent m'escrivia. I jo...
3: Bueno, com t'ho explico?
4: Hi havia un punt de procrastinar. Saps quan es dona una mala notícia?
3: Mare
4: de Déu,
3: dius,
4: demà.
3: Mare de Déu, sí.
4: Bueno, la setmana que
3: ve. Expert en procrastinar.
4: Ja fas pinta. Home. Doncs em va passar una mica això sense ser jo molt de procrastinar.
3: Ja, però un moment, què faràs? Sí.
4: De moment el que puc dir és que estic pensant coses noves.
3: Però què vols dir que estàs pensant?
4: Estic
3: pensant. Però on ho faràs? A algun lloc? O sigui, es pot dir això?
4: Opa, la intenció és tenir un micro, una càmera, no? A mi m'agradaria que seguís sent a la mateixa casa a la que estic.
3: Estàs bé a 3CAT?
4: Jo estic molt bé a 3CAT.
3: Estàs bé a 3CAT?
4: I m'agradaria seguir creixent allà.
3: Allà a 3CAT?
4: M'agradaria.
3: T'agradaria, sí, sí.
4: M'agradaria.
3: I presentar més o menys un programa similar més per adults?
4: Bueno, ja no sé com dir-ho. Efectivament, no tindria doncs el marc de juvenil. Vull dir, però no només per adults, és que jo crec que també tinc un perfil molt transversal. Vull dir, que tant joves com, vull dir, que ho pugui escoltar tothom.
3: Mira, per tothom. Una persona de 18 anys sense cap
4: sí,
3: mena de...
4: Sí, per tothom. I sabeu, al final a tots se'ns donen millor unes coses que altres. Aleshores, per molt que hi hagi variacions, a mi el que se'm dona bé és un estil concret, llavors, més o menys.
3: Però...
4: Tampoc arriscaré tant, saps?
3: Però jo he vist una notícia, he ficat.
4: Quina?
3: La Turra seguirà a 3CAT. Bueno, a Som Eva.
4: Clar, el que jo tinc entès és que la voluntat era que el projecte seguís.
3: O sigui, la Turra, el nom La Turra...
4: El nom de La Turra segueix.
3: Tu no te'l quedes?
4: Jo no me'l quedo, perquè a més és de Eva i és de la productora.
3: Jo ara no vull que parlis, ja ho dic jo, eh? Sí. No té cap sentit. No vull que digui res. Jo dic, no té cap sentit que segueixi fent La Turra, que tu facis una altra cosa, perquè ara qui presentarà La Turra? Ho sabem?
4: Jo encara no ho sé, però en tot cas tu pensa que sempre que entra una persona nova i agafa un projecte que ja existia, no? Sí. Que això passa en el món de la comunicació.
3: Era la d'anar en zona franca.
4: Cadascú li dona la seva essència, per tant, per molt que segueixi dient-se La Turra, serà La Turra d'aquesta persona, no? I aquesta persona també li sabrà donar la seva volta i el seu toc.
3: Però t'han demanat opinió per qui ha de ser?
4: Jo, de moment, no he parlat amb ningú. Però si algú vol parlar amb mi, jo sempre oberta, perquè li desitjaré tota la sort del món i si vol, li donaré alguns truquillos.
3: Tens ganes de començar?
4: No ho sé. El què?
3: La cosa nova.
4: Ui, estic tornant totalment boja. Jo això de no treballar ho estic portant molt malament. No treballar, entre cometes, perquè estic pensant i fent coses i segueixo col·laborant a diferents llocs.
3: Sí.
4: Però aquella adrenalina del dia a dia i al final... La Turra jo me l'havia fet molt meva.
3: Molt, joder, que era La Turra del Barriera.
4: Ho disfrutava. Aleshores ho disfrutàvem. Al principi hi havia molt patiment, nervis i tal, però al final ho vaig acabar disfrutant moltíssim. Bueno, una mica com tu, la sotana. És com, al final és com d'això, o sigui, et sentiries com amb un mono, una mica, saps? Quan no ho estàs fent, hi hauria una època d'adaptació.
3: Sí, home, però a mi em fan fora de la sotana i segueixen fent la sotana amb un altre nom i
4: agafo mal,
3: i mato algú, eh?
4: Et faria molt
3: home,
4: de mal.
3: Home, no fotem, Alba, no. Que La Turra és teva.
4: Però... El cas, el que jo estic... És que tu
3: no estàs parlant, estic parlant jo.
4: Vale, jo no estic parlant.
3: Vale.
4: Jo dono suport a tot el que passi i el que sigui i desitjo sort als projectes que es quedin i tota la possible pels que vindran.
3: Hi ha una cosa que està passant increïble amb el públic avui del Tardeo, que és que han tret les hamburgueses
4: i
3: sembla que hi hagi gent que fa 7 dies que no menja.
4: Jo ho entenc perquè estan realment bones, estan boníssimes. Jo no estava exagerant.
3: Hi ha gent... que ha donat cops de puny, cops de colze... La gent volia provar... És que està boníssima la banya.
4: La meva tieta àvia, que està allà a primera
3: no
4: fila...
3: Té?
4: Ella no en vol.
3: Ah, no en vol.
4: Ara li donarem
3: una mica. Està boníssima, eh? Però és que hi ha hagut un moment que semblava com els casaments...
4: Jo he vist una estampida i
3: estampida,
4: dic... Què coi està passant?
3: La gent està passant una gana a casa que em fa patir. última pregunta i fem una miqueta de música. No, però fem una miqueta de música i tornem.
4: Vale, vale.
3: No, tampoc. Vaig llegir que et foties dues pastilletes abans del... Sí! No, Alba.
4: Això ho vaig posar al post.
3: Et prenies dos dormidines abans dels directes.
4: En realitat eren valerianes.
3: Ai, Déu meu.
4: Que crec que són una mica menys fortes que les dormidines.
3: Dos valerianes abans d'anar a dormir.
4: Tenia molt, o sigui, estava molt nerviosa. Mm. Llavors, a mi el que em passa quan estic nerviosa és que tinc insomni de conciliació.
3: Eh?
4: Que no, vale, ja, ja sé. Ja, ara algú em dirà, no, no, però pel que jo tinc entès, hi ha diferents tipus d'insomnis i hi ha aquell insomni que et despertes a les 2, a les 4, saps? Que et vas despertant,
3: sí.
4: I després hi ha l'insomni que et costa dormir-te, però un cop t'adorms, ja tires, vale?
3: I tu tens aquest?
4: Jo quan estic nerviosa tinc aquest.
3: Vale.
4: Perquè és allò que em va agafant, allò de... Vaig aixecar a les 8 i vas dient, ui, ja és la 1, ui, ja són les 2, ui, només dormiré 4. Ja ho comences a fer el compte enrere, és horrible.
3: És horrible.
4: No pots sortir d'aquest bucle mental, no dormiré, no m'adormiré mai. Llavors jo començo a preveure escenaris en els que vaig d'empalme i em desmaiaré i m'adormiré al mi i em cauré al terra i em donaré un cop al cap i acabaré no volant. Començo a ficar-me molt catastròfica i llavors no puc dormir. Llavors m'havia de prendre... medicina natural. No, ja no.
3: Ara ja pots dormir?
4: Ara ja puc dormir.
3: Clar, perquè la curra era del barri, eh?
4: Perquè ja portava 3 anys fent-la.
3: Era molt fàcil.
4: Bàsicament, i al final ja era... Però veus, també, és per això, perquè jo veig doncs, que al principi em estava molt nerviosa, hi havia molta tensió i molt tal, i al final ja estava relaxada, i en aquests... S'ha de disfrutar del relax, però tampoc acomodar-te en el relax. Llavors hi havia un punt que és en plan, haig de tornar a estar tensa, haig de tornar a tenir la cosa d'abans d'una primera cita, saps?
3: Vale, vale,
4: que bona. Haig de tornar a sentir-ho.
3: I ara amb això, amb aquest nou programa, entre cometes, tornaràs a sentir això.
4: Ho estic tornant a sentir i ho tornaré a sentir. Per tant, això és bo sempre.
3: Vale. Et sembla que ens fotem l'hamburguesa junts?
4: Sisplau.
3: I tornem amb una mica més d'entrevista que tinc preparada?
4: Perfecte, Andreu.
3: Va, doncs pon-li música, que nosaltres mengem la banqueta.
4: Fantàstic.
2: Si buscaves una reunió tranquil·la al World Trade Center de Barcelona, t'has equivocat de dia. Aquí avui hi ha Martini, Andreu Joanola i el Tardeo de Flashback. La reunió és a la pista de ball.

0: 27 minuts del vespre. Hòstia, aquesta hamburguesa, banger.
1: Amb 8-3.
0: A l'Ametller Origen.
1: A l'Ametller Origen.
0: L'Alba m'ha dit, on no es puc trobar?
1: Sí, no ho havia pillat encara.
0: Ja, joder, a l'Ametller Origen. No, a partir de la setmana que ve, finals de la setmana que ve, tu vas a l'Ametller i ja tindran...
1: M'acabo de recordar que hi ha un Ametller a 20 segons de casa meva.
0: Joder,
1: i n'he reclamat un. Quan hi vaig molt sovint, no sé quin tipus de lapsus, però no sabia que tenien això, ara segur que no me n'oblido.
0: No, tenen tres, eh? Formatge de cabra...
1: Sí, ja m'ho he dit abans, vale. trufada i cheeseburger.
0: Cheeseburger. Escolta, Maiam, tu ara ja ets una estrella nacional.
1: Ah, sí?
0: Vale. No?
1: Superestrella.
0: No, nacional de Catalunya, de moment.
1: Superestrella.
0: Superestrella. Llavors,
1: què?
0: A mi m'agrada molt repassar quan ve gent important les feines que ha tingut fins a ser aquesta estrella que és.
1: Barra.
0: Alba Riera.
1: Vale.
0: Currículum vitae d'Alba Riera. Amb què comences a treballar?
1: Mira, jo diria que la meva primera feina remunerada, és a dir, traient cangurs i sí, classes particulars i tota aquesta cosa,
0: vale,
1: jo vaig ser cambrera del Razzmatazz.
0: Què? Cambrera de Razzmatazz?
1: Aquí on
0: em veus. A quina edat?
1: Pues no sé, jo crec que tenia uns 20, no ho sé, potser ara m'equivoco, però 22 o 23 anys.
0: Cambrera de Razzmatazz.
1: Cambrera de Razzmatazz, increïble, durant un estiu.
0: Recomanes?
1: No, és a dir, perquè a mi la vida de treballar de nit no m'agradava, allà ja m'ho vaig passar molt bé i de fet vaig fer col·legues i tot.
0: Un estiu,
1: però,
0: eh?
1: Però no era la meva cosa.
0: Vale, què més?
1: Després vaig treballar a una hamburgueseria, parlant de
0: hamburgueses. Per tant, ets experta en hamburgueses?
1: Per tant, soc experta en hamburgueses, que es deia Oval, era una hamburgueseria boníssima, que s'ha posat molt de moda. En aquell boom dels llocs de burgers,
0: sí,
1: estava Enric Granados.
0: Vale, vaya carrer.
1: I el què?
0: Vaya carrer, Enric Granados.
1: Vaya carrer. I podies escollir els ingredients. Vale, jo vaig començar com a cambrera, però era molt bona i em portava molt bé amb la Meritxell, que és la millor cap que he tingut. Encara avui dia ens escrivim i ens estimem moltíssim.
0: Vale.
1: Aleshores, a banda de ser cambrera, jo vaig passar a organitzar la sala,
0: cuidado,
1: a portar les llistes,
0: galons,
1: a tancar la caixa...
0: Ja,
1: com el que seria una espècie d'encarregada.
0: Encarregada. Vale. 25 anys, aquí potser tenia?
1: Aquí en tenia 25-26, i amb això em vaig pagar un màster.
0: Vale.
1: I després...
0: Què més has tingut?
1: A veure, després... Me'n recordo... A veure, aquestes serien les... M'estic deixant alguna. És que després ja vaig començar com tipus pràctiques i coses.
0: I a ràdio on t'has estat?
1: Vale, llavors com, jo deia les que
0: sí,
1: no estan orientades al sector.
0: Però a ràdio on
1: t'has... A ràdio vaig estar a ICAT, vaig estar a RAC1 i vaig estar a Catalunya Ràdio fent col·laboracions.
0: Vale.
1: Després vaig estar a 8TV.
0: Carai.
1: Sí, un momentàs de la meva carrera.
0: Amb què? 8TV, si vol dir.
1: Un programa que es deia El Circ.
0: El Circ.
1: Llavors jo feia reportatges,
0: sí,
1: tremendos.
0: Estàs rient tu, jo, Alba?
1: No, perquè recordo aquella època amb molta tendresa, perquè em veig a mi i dic, ai, bebé. Ja. Però és veritat que jo tenia com l'empenta de qui està començant i feia reportatges així, que m'ho donava tot i tal, i gràcies a aquesta feina de 8TV em van veure de TV3, concretament de Planta Baixa, concretament el Ricard Ostrell.
0: I va dir...
1: I aquí va ser quan vaig fer la primera secció a la televisió, a Planta Baixa, i de Planta Baixa ja vaig passar el col·lapse, i del col·lapse a la Turra i tota la pesca.
0: La Turra és el primer...
1: El que he presentat jo i el que he fet jo. També vaig estar a Ràdio Primavera Sound, clar, recordem, eh? Vaig tenir com aquell moment de col·laborar a molts llocs. Però el que jo presento de manera individual és el meu programa, eh? La Turra.
0: I aquest any on te podem trobar? A la nova Turra, que es dirà, suposa. Vale?
1: A l'altre espai.
0: A l'altre espai.
1: I d'altra banda, que m'agradaria que fos d'aquesta manera i on fos i tot,
0: sí,
1: tot està encara per escriure. I ara mateix estic col·laborant a L'Està Passant.
0: Molt bé.
1: I estic col·laborant a la tarda de Catalunya Ràdio, també.
0: Molt bé.
1: Principalment.
0: No, són diners, això, eh? I diners estàs fent.
1: I m'ho passo molt bé.
0: I t'ho passes bé, eh?
1: M'ho passo molt bé.
0: T'ho passes bé treballant, eh?
1: M'ho passo molt bé.
0: Aquí també, eh?
1: És que, a veure, és una feina agraïda la nostra, vull dir, és així. No estem treballant a la mina.
0: Algun dia alguna balena, no?
1: No, vull dir que ens queixem molt, clar, perquè treballa fa pal.
0: Una
1: pastilleta per dormir.
0: Per estar tranquil.
1: I treballa fa pal i estaríem millor a la platja, segurament. Però no és una feina dura. És a dir, sí, no, entén-me.
0: Quin programa t'hagués agradat presentar? Dels que ja han existit, eh? Allò de dius, doncs mira, a mi m'hagués agradat presentar...
1: A veure, suposo que El Convidat és un clàssic, però és que és boníssim.
0: El Convidat, eh?
1: Vull dir, és molt guai entrar a la casa de la gent. Jo també ho crec. És molt guai entrar a casa de la gent i de la pesca. I després m'hagués agradat presentar La Columna, o sigui, aquells magazins de tarda d'abans. quan tothom mirava la tele.
0: Quan tot era possible. Tot estava perfecte.
1: I es feien les sobretaules i les tertúlies de la sèrie que es feia al migdia, no sé què. Una mica Julia Otero flow.
0: Home, jo t'hi veig,
1: això eh? M'hagués agradat molt.
0: Mira, també. Amb 40 anys, Alba, et vaig fent el magazín de la tarda de TV3. O de Trescat, o com es digui.
1: Seria molt guai.
0: Signes?
1: No ho sé. No, ara, encara em queden moltes coses.
0: Signes ara 40 anys que et donin la tarda quan? De TV3?
1: D'aquí quan? Okay. Potser encara no estic preparada d'aquí.
0: O sigui, ja, estàs preparada ara.
1: Molt bé.
0: Li he preguntat a la Diana, també, quina és la teva recomanació per nens i nenes que ens estan escoltant i diuen jo vull ser l'Alba Riera.
1: Tu creus que hi ha algú que diu jo vull ser
0: l'Alba Riera? Sí, no sé si vull ser l'Alba Riera, però jo també vull treballar d'això, que la gent s'ho passa bé, que hi ha bon ambient, que presenten, que surten per la tele, la ràdio i tal. Què els hi diries als nens i nenes?
1: A veure, jo els diré que un mundo difícil,
0: eh?
1: Com aquell àudio de l'àvia de la Rosalia, de ai, sí. El món el que s'ha posat la Rosalia. Vale, no som Rosalia, no, ni molt bé. El món de la Rosalia és bastant més difícil, eh?
0: Sí.
1: Però és un mundo difícil igualment. Però jo sempre dic el mateix, que saps aquell moment de quan ets petit, jove, i estàs i principiant, i hi ha una espècie de innocència / inexistència del síndrome de la impostora, és a dir, que tu et creus que pots amb tot, i després et fots una hòstia de... que te l'has de fotre, te l'has de fotre i és necessària, i t'adones que
0: no ets...
1: Però aquella embranzida, aquella primera innocència...
0: L'has d'agafar
1: i has de picar totes les portes i convidar-te a totes les festes i fake it till you make it, i després ja te la fotràs. Però s'ha d'aprofitar la il·lusió.
0: Que no torna, eh?
1: La il·lusió que tot és possible s'ha d'aprofitar.
0: La il·lusió no torna,
1: no torna. A la que et comença a fotre hòsties ja et vas fent més petitet.
0: I que quan et fotis l'hòstia...
1: I costa més.
0: Que se l'ha fotut tothom, que no et vinguis avall.
1: No et vinguis avall, és normal i forma part del procés.
0: I endavant.
1: I endavant.
0: Però m'agrada molt, eh?
1: T'has de convidar les festes quan ets un inconscient.
0: Sí a tot.
1: Sí a tot quan ets un inconscient, perquè quan arriba la consciència...
0: Ja està.
1: És necessària la consciència, però ja vas amb por.
0: Sí.
1: Ja et calcules molt més.
0: No és gens tonto, això que estàs dient.
1: És aquell període, saps?
0: Els referents periodístics de comunicació teus, quins eren?
1: Eren el que et dic, Julia Otero, Mari Pau Huguet, la Melero... Sí.
0: Albert Om, fins
1: i tot. Albert Om, sí, t'estic ara dient les dones, perquè jo sí que recordo de petita que miràvem la tele, la gent de totes les edats.
0: En família.
1: Et reunies al sofà al voltant de la televisió, jo molt amb la meva àvia, ho recordo molt. I jo ja les admirava, perquè jo soc d'aquelles persones que de petita ja deia vull ser presentadora, no astronauta, bomber, no sé què, ja deia presentadora. Llavors ja em fixava molt en elles.
0: Tu miraves TV3?
1: Sí, només a TV3, a casa meva només posava TV3. Aleshores, ja no és un referent que hagi de pensar molt, perquè és que realment les veia la televisió i deia jo vull ser elles, i eren les que hi havia en aquell moment.
0: Per tant, ara hi ha Alba Rieres petites que volen ser Alba Riera.
1: Ai, em faria molta il·lusió.
0: Jolín, segur que sí.
1: Realment em faria molta il·lusió.
0: T'ho prometo.
1: Seria molt maco.
0: Per acabar, t'he fet un petit joc d'aquest cas de triar entre dos programes de tele, ràdio o podcast.
1: Perfecte.
0: Vas a dir aquest, pam, és molt fàcil.
1: Vale.
0: Comencem?
1: Perfecte.
0: El vermut de Llucià Ferrer o el tardeo de flashback d'Andreu Joanola?
1: El tardeo de flashback d'Andreu Joanola.
0: Molt bé. Una abraçada, Llucià. El tardeo de flashback o el matí de Catalunya Ràdio?
1: El tardeo de flashback. Ets el meu amic.
0: El tardeo de flashback o joc de cartes?
1: El tardeo de flashback, perquè ja saps que no sóc una persona molt avançada a la gastronomia.
0: No, no. El tardeo de flashback o atrapa'm si pots, presentat per Llucià Ferrer?
1: Un petó, Llucià, però el tardeo de flashback...
0: El tardeo de flashback...
1: Hòstia, estic sent tan bona amiga.
0: O estirando el xicle.
1: El tardeo de flashback.
0: Joder, que bé!
1: Però perquè... Perquè estirando el xicle és en castellà.
0: El tardeo de flashback o el foraster?
1: Jo tinc carinyo al foraster, però el tardeo de flashback...
0: El tardeo de flashback o la revuelta? Mira-ho aquí, eh? No passa res. Ja entenc les coses, Alba. No passa res.
1: El tardeo de flashback.
0: El tardeo de flashback o la travessa? Amb Laura Escanes.
1: Aquí diré la travessa, estima.
0: No passa res. La travessa o la ruleta de la suerte?
1: La travessa. Les que són en castellà les estic descartant per posar-me el que és més fàcil. Per tant, revuelta descartada i ruleta descartada.
0: La travessa o Polònia?
1: Polònia.
0: Polònia?
1: Un clàssic. La travessa m'agrada moltíssim, eh?
0: Ja.
1: Però és que no dic Polònia, és com una mena d'in... Mira, vaig a pensar que he presentat... No, o sigui, jo Polònia... Diré la travessa.
0: Toma, estàs discutint amb tu mateixa, no?
1: Sí, estic discutint amb ella, és una cosa que faig molt, però jo... Polònia porta molts anys i molts aplaudiments, la travessa com que està començant, no?
0: Doncs la travessa.
1: Vinga. A més, crec que el VIP serà guai.
0: Sí?
1: No ho sé, però me la miraré.
0: Doncs segur.
1: Tu no? Hi hauries d'haver anat.
0: M'ho van oferir.
1: Ja ho sé, però... ja t'ho dic que et vas equivocar.
0: La travesseu com si fos ahir.
1: Com si fos ahir, però vamos. Jo sóc carn de cereals.
0: Com si fos ahir o la sotana? No.
1: La sotana.
0: Hòstia. La sotana o que no surti d'aquí? Cuidado aquí, Alba, eh? No, jo no
1: és
0: vull...
1: És una pregunta molt difícil.
0: Jo no vull influenciar. La sotana o que no surti d'aquí?
1: El que no surti.
0: Que no surti d'aquí o la pija i la kinky?
1: Que no surti.
0: Que no surti o crims?
1: Que no surti. Tinc molta por. Que no surti... crims, però sóc una cagada, no ho puc
0: que
1: veure.
0: Que no surti d'aquí o la turra?
1: La mala turra. És fora que guanyi jo.
0: Però quina turra?
1: La turra amb l'Alba Riera, la turra del passat.
0: La bona. I, per últim, la turra o plats bruts? No?
1: Ai, estem al cementiri.
0: Última, eh? Ja
1: hem acabat al cementiri. Hem acabat al cementiri. La turra.
0: La turra,
1: és una setmana en la que mereix moltes...
0: I és que quin carinyo que li tens a la turra.
1: Li tinc molt d'amor.
0: És fortíssim. Tinc...
1: A veure, estic una setmana molt tendra. La setmana que ve et diria, evidentment, plat bruts.
0: Has rebut flors i tot?
1: Aquesta... He rebut flors.
0: Has rebut
1: flors? Aquesta setmana és una setmana d'abraçar la turra.
0: Jo he pensat, jo si deixo la sotana, ningú m'enviarà cap flor.
1: Clar que t'enviarà, tu t'enviaran menjar. Cadascú el que li agrada.
0: Exacte, i
1: m'agraden molt les flors.
0: T'agraden molt les flors.
1: M'agraden molt les flors.
0: No t'hem portat flors, però t'hem portat
1: una hamburguesa de la Malle
0: Origen. Alguna cosa que t'ha quedat per dir?
1: No, m'ha encantat aquesta conversa, em quedaria amb tu...
0: Fins demà.
1: Fins demà.
0: Fins demà. T'agraeixo. On vas ara?
1: Mira, vaig a prendre alguna cosa amb un amic per les festes de la Mercè.
0: Mira que bé. Dissabte nit a Barcelona no falla.
1: No falla. Una mica de Mercè i acaba... No, se fa lleig quedar-se a casa un dissabte si és la Mercè, no?
0: La ciutat s'ha de presentar. Escolta, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Li fotem música. Molta sort.
1: I feliç últim dia.
0: I molta sort tu amb la nova torre, que no és la torre, però sí que s'assemblarà la torre. Tal i qual.
1: Amb els desitjos. Molta sort amb els desitjos.
0: Et seguirem de prop, Paula.
1: Moltes gràcies, estimat.
0: Fotem-li música i tornem aviat.
2: Si vols passar-t'ho bé, Andreu Joanola t'ho posa fàcil. De 7 a 9 del vespre, un martini i una sessió del Tardeo de Flashback des del World Trade Center de Barcelona.

Si buscaves una reunió tranquil·la al World Trade Center de Barcelona, t'has equivocat de dia. Aquí avui hi ha Martini, Andreu Joanola i el Tardeo de Flashback. La reunió és a la pista de ball.

0: Queden 5 minuts per les 9 del vespre. S'acaba l'últim tardeo de Flashback. Normalment acomiado el programa sense papers. Jo vaig ja tal qual, perquè hòstia, doncs ja he begut martini, ja he menjat el sushi de l'ametller, la llonganissa de casa cendra, però avui vull llegir, perquè a mi no m'agrada deixar-me ningú. Moltes gràcies a tots. Primer, els que heu vingut al World Trade Center. Un aplaudiment a l'ametller Origen. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ens ha vingut a veure durant aquests 5 mesos. Molta gent s'ha quedat fora, han vingut, bueno, centenars de milers de persones. L'Anna, que és la noia de xarxes, ha hagut de dir no, no vingueu, és impossible, però jo crec, Anna, que l'any que ve tornarem. Moltíssimes gràcies a tot l'equip del Tardeo de Flashback, sobretot a l'Unai, el Matías, l'Àlex i l'Anna. Un aplaudiment, sisplau, per tot l'equip, que ha sigut fantàstic. Gràcies a Llucià Ferrer per la confiança, sobretot a Flashback, a tots els llocs que ens heu acollit per fer el Tardeo i, sobretot, que quedi clar, moltíssimes gràcies, això sí, aplaudiment fortíssim per Martini, sisplau. Bueno, que bé, treballar amb Martini és fantàstic. El Bianco Spritz ha sigut... Bueno, a mi els dissabtes, si no tinc un Bianco Spritz, ja no sé què fer. L'ametller Origen, que avui ens ha portat les bangers, però ha estat els 5 mesos portant sushi. Un aplaudiment, sisplau. Casa Cendra amb la llonganissa, també un aplaudiment. I Ètnia Barcelona, que ha fet que sigui una mica més guapo amb aquestes ulleres. Cada setmana puc estrenar una Ètnia Barcelona, aneu a la web i compreu les que més us agradin. També moltes gràcies als col·laboradors, a l'Òscar Nin, a la Neus Bermejo i a la Marta Robli. I res, vigileu els dissabtes, sobretot, molta precaució, passeu-vos-ho bé i ens veiem a la pròxima temporada. Adéu-siau!
1: Atenció, assistents del World Trade Center de Barcelona. Queda totalment prohibit quedar-se quiet. Martini presenta el Tardeo de Flashback fins a les 9.

0: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: la nova cançó d'èxit del Soul Man, Teddy Swims, a Flashback. Per obrir una vora d'èxits amb l'èxit de la setmana, és la cançó que més estem mimant tots aquests dies. Des de Flashback, la ràdio musical de Catalunya, per obrir una vora d'èxits, ara que són les 9 i 3 minuts del vespre. Hola!
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Col·laboració d'èxit entre Ginestar i Nil Moliner a Flashback. Aquesta es diu Amb qui estaràs?

Són dels duets d'aquest estiu, Anna Mena, Lola Índigo, a Flashback, Pati Toa. Des de Flashback, només èxits. És la nova cançó de l'àlbum de Romèntic, el retorn amb nou disc i noves cançons de Bruno Mars. A Flashback, On My Soul. On My Soul.

0: el va parir. Moments per emmarcar.
1: Anàvem amb una colla que fèiem la travessa Espot-Boí per la muntanya i un de nosaltres va relliscar cap a baix perquè era, anava a parar un barranc i jo amb un alarde de valentia vaig agafar i el vaig enganxar abans que caigués pel barranc. Aquella persona que jo vaig agafar no era un altre que en Felip Moliner, que era el pare de l'actual cantant Nil Moliner.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

A mi aquest xirant deixa la geopolítica de costat i canta, que ho fas bastant millor. Aquest era Shape of You, un dels seus números 1 de l'any 17. L'hem recuperat a Flashback, només èxits. I ara, una més del Cuarto Azul d'Aitana des del Baix Llobregat. Això es diu Conexión Psíquica. La descobreixes a Flashback.

0: són els diumenges sense drama dels Catarres. I els dissabtes, i els dilluns, i els dimarts, tots els dies de la setmana, els volem així. Per cert, que els Catarres seran presents el dia 23 de desembre, l'última gran festa de l'any. Al costat de Buos, els tiets i sopa de cabra al Palau Sant Jordi per celebrar el 120è aniversari del RAC. Les entrades ja són a la venda i Flashback n'és l'emissora oficial. Nova hora d'èxits, 10 i 3 minuts. Hola.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Good Old Days, així sona el debut discogràfic a Flashback de Chris de Sarandí. Bona nit.

Nova gira mundial que passarà per Catalunya el 2027. Nou disc, editat fa ben poquet, i aquesta cançó que és present a les nostres vides des de l'estiu del 24. I que no marxa ni amb aigua calenta, si antes te hubiera conocido a Flashback Karol G. I ara la nova cançó de la guanyadora, el Grammy a l'artista revelació del 25. So Easy to Fall in Love, a Flashback, nou èxit per Olivia Dean.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Què hi sentiu, aquesta cançó? Naget, què hi sents, tu?
2: Ceba amb bacon.
3: Sí, Marc, ceba amb bacon.
1: Jo també, tu, Marc Genescà.
4: Salami i pan.
1: Salami i pan.
3: Del Mau.
5: Salami i pan.
1: Molt bé. Com va l'enquesta, de moment? Què hi sent la gent?
6: Salami i pan. Au, allà.
7: Salami i pan.
8: Salami i pan. Salami i pan. Salami i pan.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: Jamaican Bam Bam, l'èxit d'un dels DJs i productors de moda. Des de França, Uigel. Tenim a punt un grapat de ritme per aquesta nit de dissabte. D'aquí una estona, la sessió flashback amb l'Andreu Preses. Abans, aire fresc per la música del país.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Ells es diuen Brou i aquesta, de colors. Adeu, bon cap.

0: Sessió Flashback.
1: No puedo seguir sufriendo por esa mujer.